0: a vivir que son dos días.
1: Vine a Dazos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Dazos.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
6: A la cadena SER i SER Catalunya, Gemma Alegrí.
7: Bon dia, diumenge 6 de setembre, diumenge amb alerta taronja activada a Catalunya per altíssimes temperatures. Núria Saró, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Una jornada més on te parlo de calor extrema en un mes de setembre, calor canicular fora de la canícula. La canícula va des del 15 de juliol al 15 d'agost i en principi és el període més càlid de l'any, però aquest 2026 les temperatures elevades van començar a mitjans de maig i continuen aquest setembre. De fet, ahir va ser una altra jornada de rècord. Es van batre rècord en la meitat d'estacions de la Xema de Meteocat i avui podria ser una altra jornada històrica. Les temperatures diurnes inclús seran més altes que ahir a les comarques de Tarragona. Esperem unes màximes que voltaran els 33 graus a la costa i a l'interior entre els 35 i 40, i algun termòmetre un cop més podrà superar els 40 graus. Al cel avui a tot estirar veurem algun núvol inofensiu que s'anirà passejant. A aquestes hores tenim inversions tèrmiques als termòmetres i els termòmetres de les quatre capitals catalanes van des dels 17 graus a Girona, 19 a Lleida, 21 a Tarragona i 26 a Barcelona.
7: Gràcies, Núria. Repassem ara l'actualitat informativa. Actualitat que continua marcada precisament per la calor. Les temperatures màximes d'aquest diumenge, ho explicava la Núria, poden situar-se entre 8 i 10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre en algunes poblacions, especialment a les de Ponent. Davant d'aquest escenari, els agents rurals han tancat l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Mont-roig a la Noguera per perill d'incendi. Avui, 106 municipis catalans de 17 comarques estan en risc extrem, gairebé 300 en risc molt alt. Per aquest motiu, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'incendi al medi natural. També la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: I sobretot, molta precaució amb aquestes temperatures altes i amb aquest alt risc d'incendi quan accedim o ens movem o pel medi natural.
7: Mentrestant, els alcaldes dels municipis afectats pels aiguats del Baix Penedès i el nord del Tarragonès de fa dues setmanes reclamen ajudes a la Generalitat i a l'Estat perquè inverteixin en els seus municipis. Tot plegat després del pla del govern per actuar davant d'aiguats cada vegada més freqüents, Pau Puig.
10: Els alcaldes afectats pels aiguats alerten del perill que pot suposar la repetició d'aquests episodis i demanen a les administracions inversió en la construcció de nous dipòsits i la creació d'un protocol que serveixi com a resposta davant les inundacions.
11: Allò que teníem el plan que teníem habitual, doncs està canviant i per tant hem de fer canvis.
12: Amb aquells que encara eren descreguts amb el canvi climàtic, jo crec que a poc es va demostrant.
10: Són Kenneth Martínez i Pere Virgili, els alcaldes del Vendrell i de Roda de Barà, declaracions a SER Catalunya. Amb dos batlles coincideixen en la importància de conscienciar la població sobre els efectes del canvi climàtic i lamenten que episodis com el de fa dues setmanes, que va deixar registres històrics de precipitació als seus municipis, siguin cada vegada més habituals.
7: De la crònica política, pressió a Junts perquè s'impliqui en la negociació del nou model de finançament un cop arribi al Congrés dels Diputats. El govern català està convençut que es podrà millorar si els de Puigdemont hi participen, mentre els comuns reclamen no perdre l'oportunitat, Xavier Balló.
13: Els comuns consideren que el nou finançament podria ser més ambiciós, però apel·len al pragmatisme. Gerardo Pisarello.
14: Sempre han defensat les idees properes al concert solidari. Jo crec que no cal renunciar a aquest horitzó, però ara s'ha de ser pragmàtics. És una legislatura que és prou complicada i no estem parlant de xifres menors i, per tant, fem una apel·lació que tingui en compte que tenim una responsabilitat històrica.
13: En el tràmit que ha de passar ara el finançament, es poden fer canvis a la proposta inicial i des de la Conselleria d'Economia hi ha el convenciment que s'hi poden arribar a introduir més punts positius per Catalunya, com, per exemple, tenir en compte el cost de la vida, si això ha de comportar el suport de Junts i la seva aprovació. En canvi, des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez de voler comprar Catalunya.
0: Los madrileños van a pagar 800 millones de euros extraordinarios y eso sí, nos vamos a comer la deuda de los independentistas durante todos estos años para que Sánchez compre las elecciones en Cataluña.
13: El PP veu inassumible aprovar un finançament rebutjat per 13 de les 15 autonomies implicades.
7: I quan queden només dos dies per l'inici del curs escolar, la consellera d'Educació Esther Niubó ha reclamat als sindicats que canviïn de tot si volen avançar i acostar posicions a la negociació entre els docents i el departament. La consellera també ha demanat aprofitar el curs per repensar el model d'escola inclusiva que va començar a impulsar-se fa 10 anys.
15: L'any que ve jo penso que tenim una oportunitat. Farà 10 anys precisament del decret d'escola inclusiva, que és una qüestió que ocupa, que preocupa el conjunt de la comunitat educativa, i tenim oportunitat doncs, de fer aquest balanç i poder tornar a consensuar quin ha de ser el sistema educatiu doncs, inclusiu del futur.
7: Són declaracions de Niubó a La Vanguardia. Publicitat i tornem.
16: Xato! L'estiu s'acaba!
17: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bacus.
18: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en Estats Canviants, la fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró, una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
19: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
7: 2 minuts i mig i seran les 9 del matí. 3 persones han mort ofegades al mar en les últimes hores. A Lloret de Mar, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort ofegat mentre es banyava a la platja a primera hora de la tarda d'ahir. Entre Cambrils i Salou, un turista ha mort en saltar d'un ferri en marxa que feia la ruta entre ambdós municipis. Es tracta d'un home de nacionalitat anglesa que volia arribar a nedar a la platja, però que no ho ha aconseguit. I a Colera, a l'Alt Empordà, un home de 69 anys de nacionalitat francesa, en aquest cas, ha mort mentre es banyava a Cala Rovellada sense servei de vigilància. Amb aquestes 3 víctimes ja són 26 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar la temporada de bany. Encara en l'àmbit dels successos, els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a qui buscaven des de divendres a la tarda. I dels esports, el Barça juga aquesta tarda a Mestalla davant del València amb la possibilitat de col·locar-se líder de la Lliga després de les derrotes del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid d'aquest cap de setmana. Lamine Yamal ha entrat a la convocatòria de Hansi Flick, que ahir en roda de premsa va explicar que havia decidit part dels nous capitans.
20: He volgut decidir els dos primers, són dos jugadors molt importants, Rafinha i Pedri, i normalment sempre estan en l'11. Per mi és una decisió clara i la prenc ara perquè conec millor el vestuari que abans. La temporada passada els capitans van estar lesionats i no volia això. Els altres tres, Eric, De Jong i Lamine, els ha escollit el grup i és un bon grup de líders.
7: L'Espanyol, per la seva banda, rep el Sevilla amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria Elena de Diego.
21: En el partit número 100 de Manolo González de la banqueta perica, que ha confirmat que podria debutar a Brian Zaragoza, la gran aposta d'aquest mercat.
22: Ja té més ritme que fa uns dies i bueno, a poc a poc es vagi posant en forma. També és veritat que si que l'hem de fer, intentar de fer jugar o que pugui jugar minuts quan més havia possible perquè agafi el ritme també el més havia possible.
21: Sense Gorosabel, que encara no té ritme competitiu, ni els lesionats Javi Puado ni Quique García, en un partit en el que l'ara director general esportiu Monchi es retrobarà per primera vegada en competició oficial contra el seu exequip.
7: Gràcies, Helena. En futbol femení, el Barça va guanyar ahir 0-4 al Sevilla, el Badalona 0-1 a l'Espanyol i en handbol el Barça s'ha endut per 5ª vegada consecutiva la Supercopa Ibèrica. Amb la informació esportiva arribem al punt de les 9 del matí.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. El ministro de Transportes, Óscar Puente, carga contra el gobierno de Ceuta que preside el popular Juan Jesús Vivas por mostrar su rechazo a la decisión del Ejecutivo Central de instalar carpas para los migrantes en el puerto ceutí. Esta zona la controla ya el ministerio de Puente para poder acoger a los 1.000 migrantes que siguen durmiendo en la calle un mes después de la entrada masiva. Sera Fernández.
1: En su cuenta de X, el ministro Óscar Puente ha señalado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien ha criticado por su negativa para la instalación de carpas en el puerto, y ha escrito en sus redes sociales: lo que hoy le parece un gran error, le parecía perfecto el martes pasado. Puente ha acusado a Vivas de olvidar su papel institucional y de convertirse, dice, en un peón de Feijóo. Según el ministro, se trata de una estrategia para desgastar al gobierno y enquistar la crisis en Ceuta para upar al líder de la oposición en las próximas elecciones generales.
0: Y en el Partido Popular, Carmen Funes se ha referido hoy al informe de la autoridad portuaria desaconsejando la instalación de carpas en el puerto de Ceuta. Recordamos que el gobierno central dice que en este caso ha prevalecido la atención humanitaria a los migrantes.
2: El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento, como lo están diciendo los vecinos también del barrio. Lo están afirmando también la autoridad portuaria y también un informe de puertos del Estado en donde se defiende el puerto de Ceuta. Es un espacio y una infraestructura estratégica que afecta a la seguridad de los ceutíes.
0: Pues nos vamos precisamente hasta Ceuta. Cerca de 1.000 personas se manifiestan a esta hora por la situación que está viviendo la ciudad autónoma desde hace 5 semanas. Miguel Ángel Mendoza, adelante.
3: Pues por los niños de Ceuta, exigiendo sus derechos, que comienzan las clases el próximo martes, y por la seguridad y vuelta de la normalidad del resto de la población. Alrededor de 1 millar de personas se han concentrado en la Plaza de los Reyes para desplazarse ahora hacia la frontera. Allí pretenden protagonizar una sentada.
0: Cambiamos de asunto. Primer dato de participación en las elecciones de Alta Sajonia, en Alemania. Ha votado el 34,7% del electorado hasta las 12 del mediodía. Aumento de 12 puntos con respecto a las anteriores elecciones que se celebraron en 2021. Recordamos que el candidato de extrema derecha es el absoluto favorito para ganar según las encuestas. En Magdeburgo sigue el enviado especial de la SER, Antonio Martín. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Es la participación más alta hasta ahora en unas elecciones en Alta Sajonia en todo el siglo XXI y la segunda mayor después de la registrada en el año 98, y un dato que además deja fuera el voto por correo. En todo caso, es pronto para saber a quién puede favorecer este incremento de afluencia a las urnas. Acaba de votar, eso sí, el líder de la CDU, que necesita al resto de partidos demócratas para gobernar si Alternativa para Alemania no logra la mayoría absoluta. Es Sven Schulze. Se contaba que está en la importancia de estas elecciones, que le han llamado todos los presidentes del resto de estados federados. Eso sí, ha esquivado la pregunta sobre si siente la responsabilidad de ser quien debe frenar Alternativa para Alemania. Se ha limitado a decir que hay que respetar lo que vote la gente. Recordamos que dentro de su partido hay voces que no quieren pactos con la izquierda, aunque eso implique un gobierno de los ultras.
0: Irán vuelve a amenazar a Estados Unidos después de que hayan atacado 3 de sus petroleros y Teherán haya respondido con bombardeos a 7 portaaviones estadounidenses. Prometen ataques más fuertes si sigue la escalada de violencia por parte de Washington. Beatriz Carmona.
5: Después de los ataques entre ambos países, la tensión sigue aumentando. Estados Unidos confirmó este sábado haber atacado 3 petroleros iraníes en la isla estratégica de Hark, a lo que Irán ha respondido esta madrugada, golpeando portaaviones estadounidenses en el estrecho de Hormuz. A esto se le añade las palabras del presidente del Parlamento iraní. Que ha insistido en que cualquier violación de los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, contundente y dolorosa, y que la era de las respuestas proporcionales ha terminado.
0: Y en Gaza, los palestinos han recuperado un centenar de cadáveres que estaban bajo los escombros desde que comenzó el genocidio de Israel en 2023, en el que han asesinado a más de 73.000 gazatíes. Este domingo ha tenido lugar un funeral. Elisa Palacios, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Lo que escuchan son los rezos para despedir a esas 100 personas que vivían en el barrio Zeitún, al este de Gaza, y cuyos cuerpos fueron sepultados por bombardeos israelíes. El funeral ha sido esta mañana, aunque familiares y vecinos llevan desde anoche preparándolo. De los 100 cuerpos recuperados, 70 son de niños. Este barrio, el barrio de Zeitún, ha recibido ataques continuos durante los últimos 3 años. Según el medio Al Jazeera, muchos de los supervivientes de los pequeños bombardeos habían vuelto a refugiarse refugiarse allí, pero murieron en ataques posteriores. Añaden que aún quedan miles de cuerpos enterrados bajo los escombros, pero que no hay recursos para recuperarlos.
0: Recordamos que desde que se firmó el mal llamado alto el fuego, en octubre del año pasado, Israel ha asesinado a más de 1,000 palestinos en la Franja de Gaza. Y nos queda la información del deporte. Juan Marín, buenas tardes.
7: Muy buenas. En apenas 2 horas comienza la 15ª etapa de la Vuelta, con final en Córdoba, y tenemos allí a Borja Cuadrado con la última hora.
8: Buenas tardes desde Córdoba, donde hoy va a finalizar aquí la 15ª etapa de la Vuelta a España, una jornada que se ha recortado debido a las fuertes temperaturas previstas durante todo el día en la capital cordobesa, de 189 kilómetros a 110. Arranca a las 3 menos 10 de la tarde en Palma del Río y finalizará en torno a las 5 y media, con Enric Mas como líder, nuevo segundo clasificado el austríaco Félix Gall, que está a 2.06, tercero ha caído un puesto el esloveno Primo Roglic a 2.10.
7: A las 3 comenzará también el Gran Premio de Monza, con Sainz partiendo 13º y Alonso 18º. Y en fútbol, a las 4 y cuarto, el Fútbol Club Barcelona visita al Valencia para tratar de convertirse en líder en solitario tras las derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid.
0: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. La información vuelve a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bau.
9: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
10: Cadena SER y SER Catalunya. El so de la vida.
11: És la 1:06, en directe comença la funció.
12: A la Cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
13: Bon diumenge, Màxim Castillo.
11: Com estàs?
13: Molt bé, què tal?
11: Estem a 2 dies de tornar al col·le, amb vaga inclosa. I avui fem Tot és comèdia amb els periodistes culturals molt atents a la música i als fenòmens pop, no sé si també al conflicte educatiu que tenim present a Catalunya. Jordi Bianchotto, com estàs? Bon dia.
14: Hola, bon dia.
11: Tens mainada, tu?
14: No, haig de dir que no.
11: Ah, no. Doncs
14: m'ho miro amb més distància clínica, segurament, tot això, dels fenòmens pop.
11: I Anna Rojas, companya dels 40 USA, la tenim a Madrid, als estudis de la SER a Madrid. Com estàs, Anna?
15: Hola, companys, com esteu?
11: Què tal?
15: Volta al col·le.
11: Volta al col·le. Tu eres de les que menjaves les ungles, nervis, o no? O vivies amb il·lusió, amb ganes de retrobar els amics?
15: Sí, no, jo sempre m'angoixa tot. Des de molt petita.
11: Marca
13: de
11: la casa.
13: Ansietat viva. Ole.
15: Sí, sí.
11: Sí, sí. I per aquí, Jordi, drama, nervis, la tornada al col·le...
14: La tornada al col·le a mi m'afecta poc, relativament. Tot i que,
11: no, quan eres petit, quan eres petit, sí. Dic, eh?
14: Doncs...
13: potser mica de mandra, no?
14: Una mica sí, sí, hi havia inquietuds, sí. Mm. Tots els llibres nous, també, tot això, no? Però sí, era un món desconegut, no?
13: Els forraves tu o anaves
14: sí,
13: així?
14: Sí, els forrava.
13: Fas pinta, eh? De ser sí. Allò superprimirat els dies abans...
14: Però és que jo vinc d'una època d'un silenci que, en què les coses es cuidaven, eh? Sí, molt, sí, els llibres, se'ls tenia un... No sé, ara, tampoc vull ara dir que la gent tracta les coses de qualsevol manera ara, però en aquella època un llibre era una cosa que sí que, no, havia de durar, no? I se'l tractava bé, amb respecte.
13: De passar-ho al germà, després...
14: També podia passar, sí.
11: I ara, als vostres col·les o al vostre curs, no hi ha mates, Jordi, Anna, no hi ha llengües, sinó gires internacionals, residències... Aquesta setmana només, Jordi, t'has fet un estadi olímpic?
14: The Weeknd, a l'estadi olímpic,
11: i
14: Aitana, el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi. Que això s'està convertint en una cosa ja bastant habitual, veure que algú fa 4 Palau Sant Jordi.
11: I que però... els omple, perdona.
14: I els omple, clar, sí, sí. Sí, sí.
11: No, però podria passar que clar. No omplís, clar. Però...
14: Clar, clar. És que...
11: També hi ha un risc per part d'aquí del...
14: Però... Sí, sí, sí.
11: De l'artista, clar, però, de les empreses,
14: jo
11: no?
14: Jo sé que això en altres àmbits pot sorprendre, però el que ha passat amb el que està passant amb la música en directe amb certa franja popular de celebritats no havia passat mai, això d'omplir Palau Sant Jordi amb aquesta alegria. 4 nits a Palau Sant Jordi, fins ara només ho havia fet U2, una única vegada, l'any 2015. Aquest any ja ho ha fet Rosalía, que això és una altra lliga, Rosalía, ara ho fa Aitana, el novembre ho fa l'Oreja de Van Gogh, i l'any que ve, Quevedo 8 Palau Sant Jordi.
11: 8?
14: I ara també
11: pots fer dos estadis, no? I fas dos dies i aquesta política també ens l'expliques després, sí. Val, Jordi, que això estic molt intrigat.
14: És tot un art, això.
11: Sí. Anna, per cert, dèiem residències. Estàs a Madrid, no sé si aprofitaràs per visitar el Macondo de Shakira.
15: Home, clar, o sigui, si és que portem molts anys esperant a la Shakira, jo crec que serà, vamos, o sigui, un dels moments més importants a nivell musical de l'any.
11: Recordem que ha construït un, no sé com dir-ne, entre parc temàtic...
15: sí, un estadi, un estadi
11: de concerts,
15: propi. Sí,
11: sí.
15: Sí, un festival, l'Estadi Shakira, es diu, però clar, o sigui, és que és com un parc temàtic, com dius tu, o sigui, hi ha de tot, o sigui, una àrea recreativa, un munt de coses molt interessants que passaran aquest mes.
11: Mm. I coses per comprar, segurament, eh? Per consumir,
15: sí,
11: per
15: clar,
11: fer gasto, fer gasto. Doncs després amb en Jordi i l'Anna, tot i que els convidem a quedar-se, evidentment, aquí a la conversa que ara us proposarem, es tindrem més endavant el programa amb l'agenda de grans concerts i aquest fenomen Aitana i els quatre Palau Sant Jordi que està fent. Perquè ara continuem amb la tornada al col·le. Després d'estrenar-se El grec ha tornat a la Villarroel de Barcelona, una obra Déu Manzanares divertidíssima que reflexiona a fons sobre alguns mals del nostre sistema educatiu. És primera llei de Newton. Dues de les seves actrius també fan tot és comèdia avui. Sara Diego, Rosa Gàmiz. Com esteu? Bon dia.
16: Bon dia.
17: Bon dia a totis.
11: Feu... Ai, feu, feu. Heu pensat, fent aquesta obra, en les vostres senyoretes, en els vostres col·les, en els vostres instis, sí o sí, no?
17: Sí o sí.
16: Sí, inevitablement, no? I, a més, els actors i les actrius, com que ho hem de fer tot vivencial i l'instrument som nosaltres mateixes, aleshores, clar, en el cos queda registrat totes les emocions que tu vius al llarg de la teva vida. I aquest és el material que després hem de fer servir per interpretar els personatges una mica, no?
11: Vols dir que t'has basat en alguna de les teves profes?
16: No, a veure, directament no.
18: Ajuntant-ne un parell o tres.
16: Sí, directament no, però suposo que tens com records, no? I aleshores, com que treballem amb això i energies concretes, jo més tinc dues feines. Jo només, no només sóc actriu, vull dir que jo tinc, entro molt a les escoles de primària, bàsicament. I fa molts anys que tinc el meu projecte de teatre a l'escola, llavors...
11: Tan necessària, deixa-m'ho dir.
16: Sí.
11: Tan necessària.
16: Tan necessària. Llavors, bueno, jo tinc una lluita aquí meva personal de, i coordino projectes artístics que les arts entren a l'escola. Mm. És una, un ofici que faig. Llavors veig moltes mestres i entro a les escoles públiques. I llavors, com la meva, també n'he vist moltes de mestres. Jo crec que més aviat m'he inspirat en això. I com que ho tinc, perquè vaig fent les dues feines alhora, i al llarg del curs doncs, vaig entrant a les escoles, tinc molts referents d'aquest tipus de mestre, sobretot a secundària.
11: Eh? Ara parlem d'aquesta mestra tan... Està cremada, eh? Està cremada, eh?
18: No li diguis, no li diguis.
11: I Sara deia això, no sé si has recordat, no sé... Per exemple, és tan important trobar-se amb profes que entenguin una mica l'alumne més enllà de demanar-li pels deures i si se sap la lliçó i tot això, sinó que sàpiga com s'ha no sé, inquietuds, vocacions, no? Sí. Que es comencen a manifestar de molt jovenet.
17: Com treure el millor al final,
16: clar,
17: no? Treure el millor de cada alumne, que és molt difícil, no? Perquè jo crec que ja n'hi ha molts, no? Però seria l'ideal, no? Jo he anat a 5 col·les diferents.
11: A 5 col·les?
17: A 5 col·les diferents. Jo crec que també m'he inspirat una mica ja de tot també l'ho viscut a l'escola, de veure mares, pares, no? I de la vida en general. Però sí, molaria que això, que cada profet sapigués veure una mica cap a on va encaminat l'alumne, no? No sé.
11: Sí, sí. No, no ets filla de diplomàtics, eh?
17: No.
11: Ets filla d'actors. Molt bons actors, bueno, ja ho sabem. La mare que li han donat el Premi Xirgo, felicita-la de part meva.
17: Sí, la felicitaré. Sí, sí. És la millor. Què puc dir?
11: Bueno, doncs que té una filla que també és millor, Aquí hi ha una competència, escolta'm, familiar.
17: Una competència meravellosa. No, gens de companyerisme, amor.
11: Sí, sí,
17: admiració i amor.
11: L'herència, que passa bé, L'ADN passa bé, d'un lloc a l'altre. Bé, doncs, a primera llei de Newton, dirigida per Nelson Valente, la Rosa Gàmiz és una professora veterana, força cremada, diguem-ho així, no?, que diu les coses pel seu nom, i no vegis com agrada això, al personal... No com la directora del centre, l'Anna Saún, o el profe Guai, en Dafnis Balduz, que estan com més segrestats per la correcció política.
19: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No. Conflictiu no és un terme adient.
20: Ara hem de dir complex.
19: No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
21: Al meu fill no se li dona bé estudiar, però no hi ha ningú millor que ell amb el futbol.
22: Hem d'anar tant amb peus de plom que al final mai parlem clar.
21: Si creu que l'ha de provar, la prova. I si no, pues aire.
23: Aprovi no la ESO. Jo desapareixeré de l'insti. Creus que hauràs canviat alguna
24: cosa? Perdona, Mori, podries dir-ho a càmera ara?

0: final.
1: Ara, per incorrecte, el personatge aquí de la Sara Diego, mare d'un dels alumnes que lluita perquè aprovin el seu fill, una jove promesa del futbol que interpreta en Max Vilarrasa. Va, parla'ns de la teva meravellosa mare, Choni.
2: Mira, és meravellós interpretar aquest personatge. Estic acompanyada d'uns companys meravellosos i aviam, és molt guai interpretar aquest paper i estic molt agraïda i al final és una mare que lluita perquè el seu fill floreixi de la millor manera possible amb el que ell veu, amb el que ell és capaç, no? I segurament hi ha aquesta cosa, no, de que aquest personatge és directe, és gamberro, fins i tot li agrada, no, fer por, no? Però darrere li amaga una cosa que és la fragilitat i intentar tirar endavant com pot, i potser aquesta ràbia i aquesta manera de ser és perquè lluita contra el sistema que segurament l'ha apartat per ser com és, no? Llavors, crec que això és interessant de fer, no? Jugar les dues coses, no? Que darrere d'això se li amaga una fragilitat molt forta, no?
3: Jo suposo que una de les claus de la funció també és que ho fa molt bé la EU, és que no aposta per una sola perspectiva de mirar la vida, com si diguéssim, no? Llavors tu pots veure aquest personatge i no només és la Choni, saps? La divertida, la que es posa amb els professors, sinó que veus com tot l'humà del personatge. I jo crec que això una mica passa amb tots,
2: sí,
3: no? Aleshores, per això el públic quan surt diu, s'ha de posar en contra dels arguments que defensa aquesta mare, per exemple, doncs potser no és tan clar, no? Perquè ho fa, no? Perquè ho fa perquè pel seu fill. I aleshores, perquè tampoc té moltes altres sortides.
1: Introduïm, si de cas, el conflicte que es planteja aquí, perquè el fill, l'Izan, que, com dèiem, interpreta el Max Vilarrasa, està a punt d'obtenir el títol de l'ESO, i el que passa és que s'ha descobert que ha copiat en uns treballs i és imprescindible, necessari, aquest títol per ell i pel seu futur, perquè ell vol dedicar-se al futbol i el club on té emparaulat el contracte es necessita, clar, es necessita l'ESO, si no, sí, no tira endavant. Per tant, i a més, temps límit, eh? Estem sobre el rellotge, per última setmana de curs.
2: On tot va molt, clar, tot és molt intens, no? Tot està una mica més crispat i hi ha moltes emocions de per mig. Jo parlo molt amb amics meus professors i és com, aquesta època és l'època de moltes emocions, aprovaré o no, al final es decideix el futur de tot l'alumnat, no? I això.
4: Bueno, i també pels professors és molt complicat, perquè el teu personatge Rosa és allò, doncs, aquesta setmana no dormo, no menjo, és la que ho passo pitjor.
1: És molt xulo aquest,
4: empatia del professor,
1: sí,
4: també, no?
1: Sí, perquè aquí tens, és com si, no, aquesta tia passa de tot, no passa de tot.
3: La EU explica que ella s'ha inspirat amb unes, sobretot una amiga que a més vaig conèixer el dia de l'estrena, que li passa això. A mi em va fer molta emoció parlar amb ella quan vam acabar la funció, perquè ella ja m'ho deia. Jo m'he inspirat amb aquest personatge amb coses que m'han explicat les meves amigues, té dos o tres amigues, perquè la EU és de Santa Coloma de Gramenet i ella de tota aquella zona, de Santa Coloma, Badalona, i aleshores es va inspirar amb una... I vaig estar parlant amb ella. I aleshores diu, no, és que és així. O sigui, jo arribo a l'última setmana de curs i se'm tanca l'estómac, que és el que diu el meu personatge, i no dormo, es desperten, això també m'ho han explicat altres profes, no? Aleshores, jo el que vull dir també és que ha resultat terapèutic, això. És la gran funció que a vegades té el teatre, que no hem de perdre de vista també, que ja ho parlava un filòsof fa molts anys, amb lo de la catarsi i tot allò que va dir l'Aristòtil. Aleshores, és de cop, continua sent terapèutic en el teatre, és el que està passant ara. Perquè què passa? Que tu veus, tu mestre, que se't tanca l'estómac, que no dorms, que no menges, i ahir mateix hi havia una senyora a la primera fila, emocionada, dreta, aplaudint, jo vaig pensar, és una mestra.
2: És mestra total.
4: I ho ha viscut.
3: I ens passa moltes vegades, i això és molt gratificant, perquè fa com de mirall de les situacions que passen, depèn de quines comunitats i de quines persones, a la vida. I aleshores fa que la funció del teatre a vegades vagi més enllà. Que té moltes altres funcions, segurament, però en aquesta I jo suposo que pel moment que estem vivint a nivell social, la gent està sensibilitzada amb el tema, tant si ets mestre com si ets mare d'adolescents, que també ens passa.
1: Tenim una docent aquí al programa, hem convidat una professora que és espectadora, molt espectadora de teatre i que us ha anat a veure Primera Llei de Newton, la Núria Gausachs. Com estàs, Núria? Bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: Que tu deies, ens han posat un bon mirall a davant. Riures, sí, però una bona clatellada també.
0: Sí, perquè el que estan repetint és els diàlegs que molt sovint hi ha a la sala de professors. Vull dir, no eren uns diàlegs, inventats, no? Ficció, però molt real, una ficció molt real. I aleshores

0: jove, l'empenta de la gent jove i la gent que està, que porta més anys i que està, pot estar més, més cremada o més cansada o que ja ha viscut més decepcions. Mm. El que es tracta és que s'ajudin uns als altres, l'experiència ajudi a l'empenta. I jo crec que són els equips que funcionen.
1: El que passa que tu no creus que llavors en els claustres a vegades, que és el que passa en la funció també, hi han conflictes, sí. Saps? O sigui que a vegades no és que s'alimentin, que seria l'ideal, que un mestre jove s'alimenti de l'experiència de les grans i al revés, però és que a vegades hi ha confrontació. Llavors aquí, quan hi ha confrontació, hi ha problemes. I jo ho he vist també moltes vegades. Aleshores, no sé fins a quin punt això també repercuteix a l'escola, als nens, als infants, als joves, saps? Vull dir que no sé si a vegades no agafem el conflicte com per alimentar i per tirar endavant, sinó per confrontar i jo penso d'aquesta manera i la meva opinió és aquesta, i és el que passa a la vida en general. No, jo penso així i l'altre pensa allà i tothom pensa les seves visió de les coses, però no hi ha un posar-se val d'acord, sí. Que jo ho intento
2: empatia,
1: fer.
2: Senyores, exacte, i senyors.
1: Amb l'altre.
0: Amb... Si els equips de docents són més estables, potser és més fàcil haver arribat a un... I quan els equips docents són tan variables com alguns centres que són contínuament variables, costa molt arribar a aquests consensos. Això és feina d'estona d'arribar a consensos. Clar. I la mare del pobre Ethan, que no té ni nom, no, és que no clar. Té ni nom. És la mare de l'Ethan. O sigui, és el personatge sense nom. És com si no el necessités, no? És un...
3: Ja, perquè va a tope amb el... Es diu Soraya, eh? Amb la E ho vam parlar.
1: Sí?
3: Digues, diu Soraya.
0: Però clar, quan ho diputat... dius?
3: No, es diu...
1: Ah, per no. Intimitat
3: és que jo deia,
1: nostra.
3: Dic, intimitat nostra vam dir, vull un nom.
0: No, home, clar.
3: Vull un nom, però també és veritat que hi ha aquest punt de dir, és que ella va per al fill, o sigui, va a tope, o sigui, por mi hijo mato, no? I aquesta cosa de por mi hijo mato...
4: De Belén Esteban, total.
3: De Belén Esteban, però això, amb una força, però a la vegada de dir, és que és l'única arma que tinc per tirar endavant. No? I aquesta cosa és molt xula de fer, però sí, això.
0: I tu què vius de... La Soraya, has dit?
3: Sí.
0: La Soraya, que viu de falsificar, de vendre samarretes falsificades, doncs demana que falsifiquin un certificat. En la vida tot es pot solucionar falsificant. És que és la seva forma de sobreviure, també.
3: Clar.
0: I no acaba de veure que estigui demanant una cosa tan jo ho interpreto així, vaja, tan sí. Prohibida. Està dient, mira... que facin el mateix que faig jo cada dia, no? Vendre samarretes falsificades.
2: Sí. Evidentment, és un argument de ficció, però vosaltres us heu arribat a trobar en situacions com aquesta? És a dir,
0: sí,
2: mares
0: sí que
2: desesperades i preocupades, evidentment, pel futur dels seus nanos, que demanin coses com aquestes.
0: Sí, que demanen les famílies o a vegades que els docents arriben a un acord, des d'inspecció també et ven alguna altra recomanació, no sé si això també us ha arribat a alguns casos, vull dir... Sí, no sempre tothom està d'acord i a vegades et demanen coses que no són de consens de l'equip.
4: I com se soluciona, llavors?
0: Depèn de la...
4: Si hi ha un bloqueig o...
0: depèn dels casos. Ell, al final, com ho fan en aquesta, a l'obra, en aquesta
2: ficció? Home,
0: no sé
2: si ara estem fent espòilers, que la gent ha d'anar a la Villarroel a veure primera
1: llei. No, perquè, a més, de l'última escena sempre hi ha molta expectació i es crea un silenci perquè què passarà amb aquest paper... I potser no cal dir-ho.
0: Sí,
1: no.
0: Tens raó.
3: No spoilers. Deixem-ho. No spoilers.
4: I dic que les falsificacions a vegades també són molt reals, com el xandall que porta aquí la Soraya, per
2: sí.
4: favor.
2: Que ens ha dit que no és exactament una falsificació d'una marca de luxe. El xandall, dic.
3: Clar.
2: El bolso sí.
3: El bolso sí.
2: El bolso sí.
3: La Zaida de vestuari meravellosa s'ho va currar moltíssim per fer una caracterització bastant top. O sigui, a mi m'encanta i estic molt feliç d'arribar allà i transformar-me amb la Soraya, saps? Amb la falsificació, amb el xandall, el maquillatge del Santos, o sigui, l'estilisme del Santos, tot, o sigui, jo bendecida, jo estic bendecida.
1: Hi ha personatges que necessites tot això, no? El vestuari i tot això a vegades és molt important per a les actrius perquè llavors ajuda molt a situar-te en
2: el teu necessita d'estar despentinada, no? Perquè
1: estàs
2: agobiada de la vida, entres ja agobiada i passes una hora i mitja allà
1: rascant-me el cap.
2: Emprenyada. Tot és veritat, és veritat.
1: Sí,
2: li falta passar aquí un... pentinar-lo una mica, la Rosa
1: Jo,
2: Gavi.
1: Justament, el que necessito és despentinar-me. Vull dir que en el Santos li vaig dir que ara veig que el

0: Necessito que el meu personatge és una pentinada, o sigui, necessito despentinar-me.
1: Aquesta exigència que abans comentàvem a micro tancat, com l'heu treballat, evidentment, ja teniu molt de recorregut totes, no? Però imagino que amb el Nelson Valente també... Que...
0: Bueno, per això serveixen els assajos, el director. És on fas la feina, perquè després la funció, com que ja més o menys ja estàs encarrilat, la fas la funció amb el públic. I aquesta funció, amb el públic, ha fet floc!
2: Sí, sí.
0: Perquè nosaltres la vam fer sols a l'assaig, però la funció es va fer... El primer dia que va venir, com no sé què eren, 30 persones o 40, que llavors la funció es va col·locar en un altre lloc. A vegades passa en el teatre.
1: Bueno, i aquí va passar. Us aplaudeixen a mitja representació, Sara, això com... Jo això ho he vist poquíssim. Acabes una intervenció...
0: I ja t'aplaudeixen, sí.
1: Bravo!
3: No, sí, sí.
1: A part del públic dret, al final, que és una cosa remarcable.
0: Sí, sí, per això és això, de que la fem entre tots.
2: Hi ha algo que es crea... Que el públic connecta amb el que estem explicant i també la gent té ganes d'expressar-se i és meravellós quan passa això, que a vegades jo mateixa he anat a veure funcions i estic com tímida, i dius, que guai poder dir, sí, clar que sí, a vegades fan, sí,
1: i és... Perquè, a veure, estem una mica farts ja d'eufemismes, no? Una mica tots, i d'aquesta correcció política que deia jo,
2: clar.
1: No, i quan ens trobem a demanar algú que diu les coses com són, o com les pensa...
2: Dius, sí. I dius, per què no? I és molt guai rebre això, és molt guai, i crec que cada cop... És millor, no? És més,
0: el que passa
2: és
0: que
2: més...
0: potser també és una qüestió cultural, no? Vull dir que vivim on vivim i estem en una ciutat com Barcelona i som catalans i hi ha com una manera de fer que també crec que ens condiciona i que es trasllada a l'hora de fer de públic, a l'hora de fer de tot, no? Però a l'hora de fer de públic, no sé... Tu que em pensaràs amb la música si això també passa, però en el teatre passa que la gent a vegades aquí és molt correcta. I això que passi que s'aixequin i aplaudeixin, no sempre passa en el teatre.
1: No, per això parlo, em vull parlar, saps? Per això, perquè és excepcional. Són freds, Jordi Bianchotto, en general?
4: Jo diria la música depèn del concert, òbviament, i del tipus de música, però diria que hi ha una mica més de comportament explosiu, dirien els concerts.
0: Clar,
4: de pop,
0: en el teatre no passa tant.
4: Clar, a més, clar, també s'ha seqüenciat, no? Cançons, una rere l'altra.
0: Quan acaba
4: una cançó, passen coses, no?, amb el públic.
0: Sí, sí.
4: Amb vosaltres és diferent, no?
0: Sí, exacte, però que també seria com a l'època del Shakespeare, vull dir, la gent entrava al teatre i menjava...
1: Feia de tot, literalment, de tot, eh?
0: No, de tot.
1: Hi havia raconets al teatre per fer de tot.
0: Sí, vull dir que hi havia molt espai per l'expressió.
2: I això és meravellós quan passa.
1: Clar. Núria, i tu com a espectadora, què? Ets de les hooligans? De les calmades?
5: El dia que vaig anar allò, al moment, la gent es va posar en peus de les dues grades, l'A i la B. I a mi em va quedar molt sorpresa, perquè va ser com molt immediat.
0: Molt immediat.
5: Jo crec que, en el fons, tots els espectadors estàvem una miqueta a favor de tots els personatges, perquè abans m'heu preguntat amb quin t'has sentit més identificada, però, en el fons, tots tenen la seva part de veritat i la seva part de mentida, i és que són veritats complementàries, les d'uns i d'altres. No n'hi ha cap que diguis, la teva no és pitjor que la d'ella.
2: No, 100%. No. I jo, fins i tot, també, com a actriu a la companyia i veient l'obra era com, clar, no, sí, però és que, clar, no, però és que, però és que, vull dir, així, i és el que tu deies abans, que en els claustres hi ha gent de totes les edats, i aquí som una companyia que tenim edats diferents tots.
1: En el Max té 17?
2: 17, sí. Clar, totes d'una dècada diferent, i és meravellós també com això, perfecte. Igual que tu dius que a les claustres els més veterans ajuden els altres i al revés, aquí és superguai.
0: Aquí ens ha passat
2: i
0: això.
2: I el teatre té aquesta cosa tan meravellosa, que és tan intergeneracional, que fa que tots diem, ai, doncs, mira, em va bé, no? Dius, el Max deu estar flipant amb vosaltres, i dic, no, i nosaltres d'ell, i al revés, i és
0: això,
2: xulíssim.
0: I això, llavors, es transmet a l'escenari. Això va directe. O sigui, va directe. Sí. I suposo que això és una de les coses que no t'he contestat abans, però que ha fet el Nelson.
2: Sí.
0: En els assajos, perquè si no res és casualitat.
1: S'ha sobreentès.
2: Totalment.
1: Max Vilarrasa, un dels Billy Elliots. Clar, i això es veu a l'escenari, també s'aprofita, que et fa allà unes coreografies amb la pilota.
2: Sí.
1: La Lu Amat, també, que no n'hem dit res.
3: Amore, perquè... amore, amore.
1: Oh, amore, amore, amore. que no saps si és periodista... Jo periodista em sembla que no. És com pseudo-periodista, influencer, jove, comunicadora que fa reels, una cosa així. Ah, que sí. Està fent un... Això mateix. Que està fent un documental a l'institut que li han donat, tot i que és... Tot i aquesta complexitat, li han donat un premi al seu projecte educatiu. Un barri, a més, que està encès, la policia desplegada al carrer, vull dir que hi ha tot de coses aquí del barri, en podríem haver parlat, eh? Se surt del barri o no? És un dels grans temes, eh? Clar. La igualtat d'oportunitats per la gent.
2: Clar, la igualtat d'oportunitats.
1: Vull dir que podríem estar hores parlant de Primera Llei de Newton, però ho hem de deixar aquí.
2: I heu de venir.
1: Clar, a Villarroel. I feu una via, no sigueu tots, que les entrades volen.
2: Sí, estan volant.
1: Sara, Diego, Rosa Camis i tota la companyia, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Fins la propera. Ens quedem amb els concerts i sobretot amb el fenomen Aitana.
4: Molt bé, parlem-ne.
1: Fins ara.

0: Tot és comèdia.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
2: Les nostres sobretaules tenen música i lletra.
3: És que hi ha cançons que no sé per què les poso.
4: T'has immolat emocionalment, eh? Amb sort de tu.
3: És que és una cançó molt bonica. No puc escoltar la lletra perquè m'emociono.
4: Què et passa pel cap quan sona?
3: La sort que tinc de tenir la persona que tinc al costat. L'Andreu, la vida, tot. La sort que tinc
2: de tu. Llepis de memòria. Cada tarda de 3 a 4 amb Jordi Manau. I durant tot el dia a l'app i web de la SER. Sort en
5: tinc de tu. A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: Topa, no?
1: Tu estàs una taladrat, mica, eh?
0: És, ostres, però és cançó Cuc, aquesta. Tothom ho diu i és cert. Jo que, mira, Aitana, no és que sigui jo especial seguidor.
1: No, eh? Ja, ja ho estàs confessant, eh?
0: No, no, però aquesta, ai, de vegades, agafo la bici al matí per venir a la feina i em descobreixo a mi mateix cantant-la. Dius, què fas cantant?
1: Et sents una superestrella,
0: superestrella.
1: A vegades.
0: Superestrella!
1: Et diré que jo aquesta cançó l'he cantat amb algú d'aquesta taula en un karaoke.
0: Tinc en Jordi Bianchotto i hi ha una persona que acaba d'arribar, una companya d'editora de l'Hora 14 del cap de setmana, Gemma Alegrí, hola.
2: Hola, què tal?
0: Confirmes?
2: Confirmo, confirmo.
1: La Gemma, si pogués, obriria l'Hora 14.
2: Correcte, correcte. Ahir vaig tenir el dubte i la temptació, eh? Després del primer concert d'Aitana divendres.
0: I no, no estàs mentint, vull dir, o sigui, aquesta conversa l'hem tinguda ahir.
2: La vam tenir fora de
0: micros. Perquè jo sempre m'agrada preguntar, ei, Gemma, què obriu l'informatiu?
2: Ahir teníem dubtes de si obrim el primer concert d'Aitana, però al final vam pensar que li faríem un foradet a l'agenda cultural i que en faríem prou.
0: Ara seguim, deixa'm tornar a saludar l'Anna Rojas, que la tenim a la seva, a Madrid. Anna, estàs per aquí, eh?
3: Hola, com esteu?
0: Sí. Què tal? Tu em podries analitzar en 30 segons el què està passant amb Superestrella i per què és un cuc que se'ns fica al cervell?
3: Ja, o sigui, la veritat que és impossible no cantar-la a totes hores.
0: Ja.
3: O sigui, a més, la cançó té ja uns mesos, o sigui, va sortir amb Quarto Azul. Jo crec que també el transfons de la cançó és com molt, molt interessant, perquè a més com també una història personal de l'Aitana, tot el tema de Plex, que va ser com molt, molt viral.
0: Plex, per aquí, per la senyora Juanita, sí. I tal, és el seu actual...
3: Sí, l'actual parella de l'Aitana després d'una ruptura una mica difícil. I bueno, la veritat és que jo crec que l'Aitana, que a més també compta un equip de producció molt, molt interessant i de composició, que també està la Gail, també el Spread Love, o sigui, com que té un bon equip, sempre al final encuentres una mica esa forma de fer aquests hits que és impossible quitar-nos del cap.
0: Sí, sí. Aitanòloga? Ets aitanòloga?
2: No sé si tant, Màxim, ets molt atrevit i molt amable. Ets molt atrevit.
0: Van a veure el primer concert. Bueno, un dels molts concerts d'Aitana que has vist des de... La segueixes des de què? Des d'OT?
2: Sí, des d'OT. Realment va ser la meva germana, expliquem la veritat, la que em va enganxar al fenomen Aitana. Jo quan hi havia OT era Team Amaya, però sí que és veritat, després, no, el boom que va fer Aitana amb aquestes cançons de cuc que se't posen a dins del cervell i les vas cantant constantment. La vam anar a veure al primer Palau Sant Jordi que va fer, que va ser amb la meitat de la capacitat, vull dir que realment era una Aitana joveníssima, que jo diria que tenia 19 anys, però a OTM 18 en tenia 19.
0: Acabava de sortir, no?
2: Correcte.
0: Concurs.
2: Després va fer la segona gira, que era 11 Razones, que va fer aquest disc una miqueta més rockero, va venir a Roses als Sons del Món, al Festival Sons del Món, i vam anar. I també era encara una Aitana molt petitona, però ja veies que tenia alguna cosa que, bueno, que la feia diferent. Després va ser Alfa, que va ser ja al Palau Sant Jordi, que llavors ja en va fer dos. L'altre dia, divendres, ella ho recordava, no? Jo vaig començar aquí amb mig Palau Sant Jordi. Fa uns anys eren dos Palau Sant Jordis, aquest any són quatre. També hi vam anar, amb les meves germanes en aquest cas.
0: I el de l'Olímpic de l'any passat.
2: I després vam anar a l'Olímpic de l'any passat, que va ser absolutament espectacular.
1: Aitanòloga total, doneu-li ja.
2: I el
1: graduat,
2: divendres, clar.
0: Tu, Jordi Bianchotto, quantes vegades l'has vista?
4: Doncs 4 o 5, perquè la vaig veure a l'època de Spoiler, crec que va ser al Festival de Cap Roig, i en aquell moment em va semblar que tot estava molt per fer encara, a mig fer, de fet.
2: Ni ballava, ni...
4: Sí, i musicalment era una mica caòtic, hi havia pop, electrònica, una mica de reggaeton, fins i tot tema llatí el va tocar una mica.
2: Sí, amb Anna Guerra, sí, sí.
4: I després això ho ha descartat, feliçment per molts.
2: Per mi també.
4: I després el Palau Sant Jordi amb Alfa, l'Estadi Olímpic l'any passat, que va ser un concert molt important. Ella diu que ha perdut diners amb aquells concerts d'estadis, no?
0: Ah, perquè, sí?
4: Ho ha dit, podria ser, de fet, perquè eren esdeveniments concebuts com a posicionaments de marca Aitana, amb la vista posada amb el que està fent aquest any, que és la gran gira mundial, que no hi ha gaires artistes espanyols que facin gires mundials com aquesta, realment. Tu et mires la ruta, el full de ruta d'Aitana, no arriba al nivell d'una Rosalia, que entra en un anglo molt fort allà, i l'Aitana no, però, a veure, 3 nits al Movistar Arena de Buenos Aires, que són 15.000 cada nit, si no m'equivoco, 3 nits a l'Auditori Nacional de Ciutat de Mèxic, 10.000 cada nit, això no ho fa qualsevol, eh? Yeah. I després posa un peu ja a Nova York, Miami, i a Londres, a París, Milà i Lisboa.
0: Clar, Anna, tenim aquí una carrera perfectament planificada per triomfar globalment.
3: Sí. Sí, jo crec que des d'un principi la discogràfica va fer la seva aposta principal en l'Aitana, que després ja parlaré una mica de su trajectòria des de que va sortir d'OT, però jo crec que està molt clar que al final el fenomen Aitana va ser una cosa que des del principi, des de l'acadèmia, va ser molt patent, que ella va ser una de les concursantes que més cridava l'atenció. I bueno, és veritat que hi ha hagut alguns giros a lo largo de su carrera, però jo crec que al final tot apuntava, sobretot des de 2020, a aquesta expansió internacional que per fi s'està materialitzant ara.
0: Amb el seu últim disc, sobretot, Cuarto Azul.
5: Porque todavía te quiero, yo te quiero.
0: Doncs vinga, parlem una mica d'aquest primer concert que l'Aitanòloga Gemma Alegrí va veure. I en Jordi Bianchotto va veure com a espectadora,
2: sí,
0: diguem,
2: fan,
0: i en Jordi
2: Bianchotto
0: com a professional, com a crític musical. Primer, el concepte Cuarto Azul, per qui estigui despistat ara mateix.
4: Sí, això aboca directament l'habitació on ella aparentment va créixer, no? En la llar familiar.
0: Sant Climent,
4: del Llobregat,
0: poble de 4.000 i escaig veïns.
4: Sí. Llavors, per ella representa un espai de protecció familiar i de seguretat, no? Mm. Ella ve d'una època de convulsa, que ja ho va explicar i va quedar reflectit en aquella sèrie documental de fa un any escaig.
0: A Netflix,
4: no?
0: Oi?
4: A Netflix, exacte. Metamorfosis. Sí. No? I bé, això ho ha airejat molt. Hi ha tota una narrativa de presentar-te com una figura dèbil i vulnerable actualment en el pop, eh? És molt present, això, i és per discutir-ho, també.
1: Ara, sí, Clàudia. Hi ha molt de los ricos también lloran,
4: exacte,
1: no? I de voler-te
4: sí,
1: mostrar com una...
4: Mucho, és que fa molt de dir-ho perquè t'acusen d'insensible, llavors.
1: No, però... d'insensible no, però el que vull dir és com de... Si no ets un artista completa o no ho passes malament, sembla que no ets suficient.
4: I com la conversa sobre les malalties mentals està molt a l'ordre del dia, és una forma de dir jo sóc com vosaltres, també,
1: exacte,
4: no? Però clar, jo no tampoc vull insinuar que això s'ho inventa, perquè és evident que no s'ho inventa, hi ha hagut un seguiment mèdic en el seu cas i no és una cosa com per prendre a trobar broma, no? Però no. Ha jugat un paper realment en la seva projecció, no? Com a figura pública.
0: Sí, és que, deixa'm, Anna, tu que ens volies parlar una mica de la trajectòria. Clar, posa't amb 18 anyets
2: és que
0: a ser una de les persones més populars del concurs més seguit, no? El talent show més seguit de... Sí. De la història, a més, va ser l'any de Amaya, vull dir que va ser
2: correcte.
0: Com un...
2: I va quedar segona.
0: Reviure.
2: Vull dir que no va ni guanyar,
0: però
2: segon, però és allò de...
0: Cada segon
1: la maledicció,
0: no?
1: Del guanyador, eh? Correcte. Això és un tema, Operació Triunfo.
4: Ah, Anna, passa amb Rosa
2: sí,
4: i Bisbal.
2: Sí, també és un tema.
0: Explica.
3: Sí, bueno, o sigui, jo crec que al final, des de que va sortir, va ser un gran fenomen. De fet, jo crec que molta gent diu que ella és la veritable guanyadora d'OT, però bueno, a la Amaya també li va superbé. Però clar, o sigui, és veritat que la Major aposta molt per ella, de fet se l'emporten a Los Angeles i tal quan acaba el concurs, després saca Teléfono amb un bon equip ja de composició i tot, o sigui, també hi ha una comparació després que a Lola Índigo, per exemple, li van donar només, crec que 1.000 euros o així per fer el videoclip de Yo no tengo nada, o sea, Yo ya no quiero nada. I de fet va pagar ella les seves bailarines, o sigui que és veritat que també és veritat que va ser la primera expulsada, eh? Yeah. Però bueno, és veritat que hi havia una comparació important respecte a la resta de bueno, de concursants, i jo crec que ja després, a mesura que l'Aitana va creixent, és veritat que hi ha cada vegada més un distanciament del públic, que jo crec que ella també ara, amb un canvi d'equip, ha volgut una mica tornar a aquesta autenticitat que vam veure al principi de la seva carrera amb OT, que tenia aquesta espontaneïtat, aquesta cercania que al final és per quan tu creixes molt, quan tu et tornes mainstream, també hi havia una necessitat molt gran d'un artista pop, o sigui, una necessitat generacional molt gran d'una nova artista pop, diguéssim. A més, en un moment que el que més triomfava era la música urbana i el reggaeton i el trap. I ella va aprofitar molt bé aquest forat que hi havia en la música en aquell moment, i jo crec que en Cuarto Azul ja materialitza una mica aquesta necessitat de reconexió amb el seu públic.
0: Que el Telèfono està sonant de fons, que no vol saber res d'aquesta cançó, és curiós.
2: No, no.
0: Això ho ha explicat, Jordi, però és molt jove, no?, per dir... No vull saber res d'aquesta etapa
1: és
0: meva.
1: Cançó, no, però és una mica meme.
0: Jo pensava molt en Mònica Naranjo, sí, que no volia saber res de palabra... Bueno, dels primers discos i tal, perquè els veia com molt comercials. Però clar, són coses que sí, va fer fa 30 anys.
4: Ella, de fet, al Palau Sant Jordi l'altre dia es va mostrar una mica incòmoda en un cert moment quan va fer les cançons més antigues, que eren les de l'àlbum 11 Razones, que eren les que eren més pop-rock, guitarrer, una mica, no? I va dir, no sé quant de temps més continuaré cantant aquestes cançons, però és que agraden molt i jo les continuo fent. Però va ser una mica com a contracor, no? El missatge era...
2: La les retalla, faig, no? Ja les fa una mica aquí més curtes.
4: I cap al començament ja no els hi donem una gran, sí, importància, no? I sí, ella entén que ha evolucionat molt i és veritat que realment aquest concert és una afirmació del present absoluta, no? De 25 cançons, 15 són del quart azul.
0: Del disc.
1: També és molt d'ara, aquesta cosa de reinventar-te constantment i del que vaig fer la setmana passada ja no em representa.
0: Perdó, Madonna ho ha fet tota la vida, eh?
1: No, no, però vull dir, aquesta
0: sí,
1: cosa...
0: Però, sempre, és veritat, però s'ho ha de dir, no, Jordi?
4: És l'alt referent, sí, clar, per generacions posteriors és la Taylor Swift, no? Amb les eres.
1: Correcte. Però aquesta cosa de nova era, nova era.
2: Ara ja és la era, ja se sospita la... Serà l'era rosa, de color rosa. Tothom diu que la pròxima era d'Aitana serà rosa.
0: A la nova era potser parla més català i grava en català, no? Què?
2: És un dels grans temes.
0: Que tenim algun fragment del primer concert, allò ella parlant. Bueno, va parlar poquíssim, no?, al principi.
6: Ara sap la il·lusió que em fa estar aquí català, amb vosaltres aquesta nit, estan aquí les meves amigues, la meva família. Bueno, és que són quatre Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. L'he dit moltes vegades, però jo quan era
2: pequeña... I després us estimo Barcelona al final i s'acabó. Sí. És que fins i tot després de les cançons deia moltíssimes gràcies, sí, després de cada cançó.
1: Déu-n'hi-do, eh?
4: Jo haig de dir que l'any passat la vaig entrevistar quan va treure el quart azul i l'entrevista era a Madrid, a més, en un context que tothom parlava castellà, sí, i quan li van dir que jo venia del periòdico, que em deia Jordi de nom, a més, ella mateixa em va dir en català, vols la fer en català? I vaig dir, doncs sí, la vam fer en català tota l'entrevista. Ara, és veritat que l'altre dia va parlar molt més en castellà. Sí,
1: sí, jo, ella ho ha explicat moltes vegades, que no se sent gaire còmode, perquè és veritat que jo crec que quan no tens un entorn amb qui parlis català, vulguis o no, doncs, el vas perdent, i també doncs, hi ha aquesta decisió de voler-ho cuidar o voler-ho guardar o passar una mica
2: als
1: del tema.
2: Als estadis va parlar molt més en català que no l'altre dia.
0: I gravar, perdó, que és que jo no la seguida molt a Aitana. Té alguna cosa en català, ella, gravada?
4: Gravar?
2: No, va fer...
4: De la seva obra pròpia, no.
0: Ni se l'espera, no?
2: No crec gens.
0: I menys ara que està així en plan global, però bueno, mira la sèrie.
4: Inclús va parlar d'una manera que es nota l'influx latinoamericà, perquè va dir això del demasiado en lloc de mucho. Demasiado té connotació negativa a la paraula demasiado, i en canvi Latinoamèrica es diu en positiu. Esto me gusta demasiado.
1: Ah? Bueno, quan estava amb en Sebastián Yatra i el famós vídeo, Anna, em sembla que tu també te n'en recordaràs, de que quan estava
2: en Sebastián Yatra... Que eren els 40, de fet, l'entrevista.
1: Exacte, amb una entrevista en castellà normal, i ella de cop li van... Però és que el van treure a Twitter i la gent es pixava de riure de per què està parlant amb accent colombià, de cop.
2: Perquè el nòvio era colombià, efectivament.
1: I la gent pixant-se de com pot ser això.
0: Ara que estem així en plan corazón, si vols aportar alguna cosa... Ahir em sembla que una fan del públic li preguntava sobre en Plex. O sigui, la seva... Jo no sé si ella s'exposa molt... Sí, no? De testes pop...
2: Sí, però el documental deia no vull exposar la meva vida privada...
0: Hi ha una contradicció.
2: No,
4: però ho feia.
2: Correcte. Home. I el risc és la seva vida privada. Vull dir, sempre hi ha aquesta contradicció.
0: Clar, i el risc és que un fan, tu que vols acostar-te als fans i parlar amb ells, demani, tu on és en Plex, que no veig en Plex? No? I ella,
2: t'he de dir que moltes fans l'esperaven, Màxim, ja el primer dia, vull dir, les meves germanes miraven a la grada a veure si hi era o no hi era i si pujava a cantar o no les babies, vull dir que...
0: Anna, com veus tu aquesta barresa de lo privat i lo que està exposat, públic, està ja tot... Aquí hi ha una frontera difuminada absolutament, oi?
3: Sí, jo crec que sí, perquè a més jo crec que és una contradicció també molt comprensible, perquè clar, tu eres artista, o sigui, tu de què vas a parlar? O sigui, pues de la teva vida, oi? O sigui, i també, jo crec que després l'Aitana també ho pensa molt de... O sigui, jo parlo de la meva vida, les meves cançons, però després tampoc vull que la meva... O sigui, que els periodistes estiguin a la meva casa, o sigui, de fet, ella va fer una petició de que no fossin a la seva casa com un de nit, perquè, clar, o sigui, ella es va assustar. Yeah. Aleshores, jo entenc també que, o sigui, al mainstream, quan un artista és tan grande, o sigui, al final necessites... Tot és màrqueting. O sigui, ja tot el que transcend de lo privat... és màrqueting. Aleshores, jo crec que ella també vol compartir les seves sensacions, les seves experiències amb les seves parelles, perquè forma part de la seva vida. Clar. Però, clar, després no és difícil renunciar una mica a compartir ja fora del que és estrictament musical.
1: Clar, però fa molt riure, perquè llavors tu tens Metamorfosis on veus gairebé la ruptura amb en Sebastián Yatra en viu i en directe.
2: I sort que la vam veure.
1: Clar,
2: i
1: llavors com
2: amb crispetes.
4: No pots queixar-te que t'exposes massa, no?
0: Sí. Màrqueting és clau, no? Màrqueting i...
2: Absolutament.
0: Home, i publicitat, sí. Diguem, les,
2: en fa no? molta,
0: totes les lletres.
2: O sigui,
0: jo me la trobo cada matí aquí a la botiga Adidas de Passeig de Gràcia, que estem, som veïns.
1: I a tantes més,
0: aquí.
1: Cap pudor,
0: per agafar-ho. I a qualsevol marquesina, doncs, venent-te...
2: I de maquillatge, de...
0: Venent-te hamburgueses...
1: Bancs,
0: o el que
1: perdoneu.
0: Sí. Què és això,
4: clar, clar. Jo diria que hi ha com un joc aquí d'atracció i repulsió cap a la idea de celebritat i d'accedir a la gran fama, on és ella, que li encanta per un cantó i també la terroritza i la paralitza per un altre. I al mateix temps que tingui aquesta línia també d'empresària, amb el seu nom i la marca lligada a moltes marques i de més, amb marques de divers caràcter, això em fa pensar en una Rihanna que ja fa anys que no treu ni un disc ni una gira. No sé si ell tant aspira a fer com la Rihanna.
2: No.
0: Jo això no li perdono a Rihanna. Li perdono.
4: Que al final ja són dones de negocis pels quals la música ha fet un paper, no?, de trampolí, i a partir d'aquí ja se n'obliden bastant de la música. No sé si Aitana acabarà fent això,
0: ja, però... Ja,
4: però
0: espera't, dona de negocis. Magopop s'han associat.
1: Ara, amb el Teatre Aquitània, que va sortir fa unes setmanes, que el compren.
0: Això et va sorprendre, Gemma, a mi em va sorprendre. Molt. Que... Molt.
2: Molt.
0: Sí, primer, són amics amb en Magopop? Això, o sigui, Aitana, Magopop, jo no... Aquesta relació...
2: Jo no t'ho sé dir.
0: No sé, el millor sí, es coneixen de tota la vida.
2: A més, va ser com de cop el vídeo a Twitter, no? Vull dir que, sí. Ostres, i tots els puixos de cop i volta, tots els mitjans ens vam tornar bojos d'aquests dos junts comprant això, què fan per fer què?
0: Comprant un teatre, sí.
2: Senyals que en tenen molts, no sé.
1: Tantes coses a dir.
0: Aquesta vessant comercial, Anna, tu com la veus?
3: Doncs jo crec que hi ha hagut una mica una evolució, perquè jo crec que en un primer moment sí que va haver una mica d'apostar per tot, o sigui, tot tipus de marques, sí. El Mac Aitana, que després ella va ser celíaca i no podia menjar-ho.
0: Què? Això no ho sé, jo. Què és això?
3: Sí, o sigui, clar, ella va sacar una col·laboració a McDonald's d'un Mac Aitana, i després a una entrevista va dir que no podia menjar-lo perquè era celíaca.
1: És el sumum del capitalisme.
4: Un petit error que va cometre. I també la nena Aitana, aquella de famosa, al mateix moment en què feia aquelles contorsions totalment libidinoses
0: sexual,
4: a la gira d'Alfa. Dius, les dues coses alhora, no sé si acaba de quadrar, no?
3: Clar, també està, jo crec que és molt positiu també que, com aquesta naturalitat, també en aquestes contradiccions que té ella de, bueno, pues al final pot evolucionar, o al final també ves una mica en la contradicció del màrqueting a la persona real. O sigui, una mica el destiempo que ocorre, però jo crec que hi ha hagut una evolució de donar-li a tot, de ser com una marca paraguas, allà després ara estar una mica més elevada, més... també hi ha hagut un canvi d'equip, que això és important, i ara aspirar a ser una marca una mica més premium, més elevada, o sigui, no ser marca de los chicles Orbit i Mike Aitana i la Nancy, bueno, la Nancy crec que segueix, però és veritat que la Nancy va coincidir amb l'etapa alfa. O sigui, que era com molt explícito, però també després la Nancy. O sigui, era una mica contradictori. Jo crec que això ho han millorat.
0: Has dit tu, Nancy, i la Gemma ha fet un gest. Com
2: sí, el de jo la tinc, però vull dir, jo la tinc a casa. O sigui, si li vaig regalar a la meva germana fa no gaire. La meva germana té 16 anys, vull dir que no és una nena petita, però sí.
0: Em fas patir perquè en resta és l'informatiu, l'hora 14, per cert, amb què obriu avui.
2: Doncs,
0: Gemma,
2: mira,
0: ara et sentirem, però...
2: Sí, amb l'augment de nens i nenes amb necessitats especials a les escoles, en ple debat de l'escola inclusiva,
0: hi ha dos dies de començar el curs.
2: Efectivament.
0: Curs mogudet, un altre curs mogudet.
2: Parlem també de les
0: magues.
2: Doncs
0: et sentim i et posem la xica perfecta, va bé, per acomiadar-te?
2: Perfectíssim.

0: Aquesta és la d'Alaska, no? Amb Alaska. Mm. És aquesta, eh?
1: Sí. Exacte, sí.
2: Sí, sí, sí.
1: Sí. Broma i paròdia.
0: Molt bé.
1: De la figura de la xica perfecta.
0: Molt bé. No sé si ho hem dit tot ja, d'Aitana, déu-n'hi-do, eh? Alguna cosa més, Anna?
3: Bueno, que jo crec que sí que és patent l'evolució que està tenint l'Aitana i que jo espero que ja es consolidi una mica amb la figura internacional que estem esperant des de fa anys, que... Mm. De fet, ja l'hem vist a los Latin Grammys, de fet va guanyar un Grammy, bueno, per el packaging de Cuarto Azul, però jo crec que cada vegada més l'Aitana jo crec que va per un molt bon camí i espero que, bueno, pues que així siga.
0: Molt bé. I a veure si ja va deixant aquesta mica de fredor que encara li queda i que els crítics remarqueu. Aquesta fredor en escena, en directe.
1: En escena.
0: Tot i que també tornem amb les contradiccions. Després hi ha aquestes ganes d'aproximar-se al públic i de mantenir conversa i contacte.
1: És que ella fa la broma aquesta amb la xica perfecta, però és que ella va una mica d'això, no? Yeah. I així com, per exemple, ara s'ha de fer un salt amb la figura de Rosalía, no? La Rosalía té aquest component també de perfecció, però també al mateix temps té una ànima una mica punk, no? I de fer coses caòtiques, també, a vegades, no? Com quan va fer la presentació aquella de Lux amb el desastre aquell de, bueno, de Colón a Madrid, més aviat.
4: Sí.
0: I amb sortir del cotxe.
1: Amb la transmissió, que si fumava el cotxe i TikTok, Instagram... Jo crec que l'Aitana això no és capaç de fer una cosa tan caòtica.
4: És molt caòtica, però també està tot super hiperpensat.
1: Segur.
4: I és una estratègia portada
1: però darrere. Però el missatge que dona és com gamberro, no?
0: Però Clàudia, li compres més.
4: Perquè atrapa molt més, però, és com, però no per comparar-les cadascú, que faci el que vulgui, però és com la Maya. Una Maya que de cop et diu, ai, doncs m'he equivocat, vinga, et fa riure,
0: i torna a començar.
4: Sí, i et fa com podria ser la teva amiga, la podries tenir al costat.
0: Doncs bé, Aitana, encara li queden dos concerts aquí al Palau Sant Jordi.
1: Dilluns i dimarts.
0: Amb ella i Weekend ha començat, diguem, la temporada forta. Doncs anem a repassar alguns altres, no, Jordi?
1: I tant.
0: Concerts importants.
1: En tenim un munt, però bé, fent una mica de selecció i anant cap a les figures nobles i il·lustres, comencem...
0: Per Ronnie Wood.
1: Amb un veterà.
0: Bueno, veterà i reialesa. I reialesa del rock.
1: Clar, i estem en una època que estem esperant a veure si els Rolling Stones fan la famosa gira europea que havien de fer fa un any.
0: Depèn de la remesa de bombones d'oxigen.
1: És que, clar, no, hi ha moltes variables aquí. Sí. Clar, sembla que Keith Richards té problemes amb els dits per tocar.
0: Artrosis, no?
1: Exacte. Sí. Però vaja, no es descarta encara, i de fet el Jagger a una entrevista no fa gaire va dir que creia que l'any que ve hi hauria la gira europea, que s'espera que passi per Barcelona. L'últim cop van fer Madrid, l'anterior havien fet Barcelona, sempre van fent com tornant-se, no? I ara tocaria Barcelona, no?
0: Material nou tenen, eh? Acaben de treure
1: un disc, està Rolling força Stones. Bé. El Jagger, per cert, li van preguntar, faríeu una residència en lloc de viatjar, no?
0: Ah,
1: que és això que es porta tant ara, com la Shakira o la Celine Dion a París, no? I va dir que ell no veia els Rolling Stones fent residències, que l'Oseu és la carretera,
0: Ells no han fet mai res.
1: Mai res
0: a Las Vegas, no? M'imagino, els Rolling Stones.
1: Fent un casino de Las Vegas. La veritat, no, si ho farien seria fa segles, però no ho recordo.
0: Bueno, de moment, Ronnie Wood, que també és molt excepcional, que vingui un Stone a fer un concert. Quan serà això?
1: Molt. Això és dissabte que ve.
0: I 12 de setembre.
1: És Razzmatazz. És la primera vegada que Ron Wood fa un concert així en solitari a Barcelona. Ha fet poques vegades gires ell pel seu compte. Aquí en altres èpoques havíem tingut en solitari alguns membres dels Stones, el Charlie Watts i el Bill Wyman, i una vegada Keith Richards també, el mateix Razzmatazz. Però fa molts anys això. I bé, és excepcional, sí.
0: Una altra cita històrica.
5: La cosa canvia, però no es pot canviar res del que he fet. No sé si aquest és el camí, però crec que...
0: Fa molta ràbia l'adjectiu històric, però és que això ho és. Oques grasses. Quatre Olímpics.
1: Que en aquesta cançó que sona ara, que es diu Jubilar-me, ells ja vaticinaven cap on anaven, no? Josep Montero i companyia aspiren a una vida tranquil·la, no volen l'estrès de la fama i la pressió per guanyar diners i tot això, però clar, els ha sortit una mica rebotat tot plegat, no? Perquè volien fer un únic concert a l'Estadi Olímpic, que ja és prou gros, i resulta que són quatre al final.
0: 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Strokes! El grup favorit d'Anna Puigvoltas.
4: Oh.
0: La directora del balcó.
4: Sí,
0: i de Pol Valero, també. 20 d'octubre, al Sant Jordi. Estan en forma, només diguem això, estan en forma,
1: sí,
0: Strokes?
1: Sí, tant. Sí? És un grup que va evolucionant, ja no són els mateixos del primer àlbum, que era molt rock de guitarres, ara hi ha electrònica i altres coses, però continuen sent un grup que està bastant a l'avantguarda i bé, és un concert únic a Espanya i serà important.
0: També podia preguntar si està en forma Maya Montero.
6: Voy a escribir la canción
0: Però això m'ho dius ja quan s'acosti al concert d'Oreja de Van Gogh.
1: Això ho veurem, efectivament, a partir dels dies aquests de novembre.
0: Jordi Bianchotto, sí. Ens veiem aviat. Anna molt Rojas, bé. Moltíssimes gràcies. Adéu.
2: Senyores i senyores, directament...
0: Bé, això no sé si us ha semblat.
2: Tot és comèdia.
0: Això som nosaltres. Tornem el cap de setmana que ve. Adéu. Adéu,
2: Claudio. Cadena SER. Arriba al Teatre Condal 53 Domingos, una comèdia de Cesc Gai, amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira i Candela Serrat.
6: ¿Y qué tal el trabajo?
7: Bien, he hecho un casting.
6: ¿Para una serie?
7: No, para un anuncio de gazpacho.
6: Ah.
7: Yo hago de tomate.
2: Entrades a la venda a Promoentrada i Teatre Condal.
8: A Forns Gil som de bona pasta. I això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
9: Curios, de Cirque du Soleil, el gabinete de curiosidades donde todo es posible por primera vez en Barcelona. Un alucinante viaje circense, una celebración del poder de la imaginación. No te pierdas el mejor espectáculo de esta temporada. Más de 7 millones de personas lo han visto. Solo faltas tú. Curios, de Cirque du Soleil, bajo la gran carpa.
10: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
11: De clubs de lectura n'hi ha molts, i que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 17 de setembre, a les 7 de la tarda, El Malentès, amb Màrius Serra. Una novel·la que mostra el pes de l'atzar a les nostres vides. Registra't al país.cat.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: José Sagristán arriba aquest setembre al Teatre Romea per protagonitzar El Hijo de la Cómica, un homenatge íntim i emotiu a Fernán Gómez en una peça sobre la identitat i l'ofici de viure sobre un escenari. Un relat tendre i profund amb una interpretació memorable. El Hijo de la Cómica al Teatre Romea. Entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
14: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gobierno defiende haber tomado el control del puerto de Ceuta para instalar un nuevo campamento para 1.000 migrantes porque asegura el Ejecutivo ceutí no está permitiendo otras opciones. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la ciudad, dice que para poder registrar a esas personas hace falta que estén en un espacio cerrado.
16: No se puede criticar que estén en las playas, que estén durmiendo en las aceras del Príncipe, que estén durmiendo en la cercanía de Bensú y a la vez se critique que se abran espacios desde el consenso. Son infraestructuras temporales y para que puedan ser devueltos hay que filiarlos. Y para eso tenemos que hacerlo en espacios cerrados.
15: Son declaraciones de Torres al Canal 24 Horas a las que se añaden las que ha escrito en redes el ministro Óscar Puente, que acusa al presidente Juan Jesús Vivas de haberse olvidado de su papel institucional, lo acusa además de ser un mero peón de Feijóo y de no estar colaborando deliberadamente para que el problema persista en las calles y así aumentar la presión sobre el gobierno. A Juan Jesús Vivas lo ha defendido hoy desde Génova la popular Carmen Funes.
17: El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento, como lo están diciendo los vecinos también del barrio. Lo están afirmando también la autoridad portuaria y también un informe de puertos del Estado. Yo le pediría al gobierno que escuche a Juan Vivas y se dedique a dejar de hacer oposición a una ciudad.
15: El caso es que en el puerto ya se están instalando esas carpas y la previsión es que puedan dormir personas migrantes ya a comienzos de esta semana que está a punto de empezar. Mientras seguimos desgranando la situación sobre el terreno con nuestro enviado especial, hoy fijándonos, Adrián del Pozo Ceuta, en las diferencias en el trato a los migrantes dependiendo del barrio del que hablemos. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, desde el centro de Ceuta, que podría ser el de cualquier capital de provincia si no fuera por los carteles con banderas de España y el cabreo y la indignación de muchos vecinos.
19: Es que la solución nos da un techo. La solución es que se vuelvan a su país.
18: Un tono bronco el que nos encontramos en los barrios del centro, pese a que casi no hay migrantes en sus calles, que contrasta con la empatía que hemos visto en los barrios de la periferia, barrios más humildes.
20: Yo me quedé sin manta porque tuve que sacar todas las sábanas y las mantas. Prefiero quedarme yo sin nada porque mi situación es igual a la situación de ellos.
18: Nos lo cuenta Jalifa, vecina del Príncipe, en cuyas calles aún viven miles de personas.
15: Esto en el día en el que Alemania puede ver cómo la ultraderecha vuelve al gobierno de uno de sus 16 estados federados por primera vez desde la Alemania nazi. La Alta Sajonia celebra elecciones este domingo y Alternativa para Alemania prevé proclamarse ganadora esta noche. Enviado especial Antonio Martín, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sin incidentes en la región y con una participación muy alta, superando el 34% a mediodía, es la mayor en todo el siglo XXI en unas elecciones en este estado de Alta Sajonia. Así transcurre el día electoral en el que la extrema derecha de Alternativa para Alemania y sus simpatizantes confían en la victoria, pero aún así, sin que ninguna encuesta les haga confiar en la mayoría absoluta. Muchos votantes han ido a los colegios, dicen, para seguir resistiendo, como Ralf Beck.
21: War Demokratieaktivist in der untergegangenen DDR.
3: Que dice que fue activista por la democracia en la República Democrática Alemana y cuenta que no se jugó la vida contra ese régimen hasta la caída del muro para ver cómo su tierra queda de nuevo en manos de una fuerza antidemócrata. Los colegios abiertos hasta las 6 de la tarde.
22: Hora 14. Aida Bao.
15: Y en la redacción de informativos Almudena Lopesino, tres titulares del exterior a esta hora. El primero, sigue aumentando en Oriente Próximo la tensión y la violencia entre Estados Unidos e Irán.
23: Teherán ha atacado 7 portaaviones de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Y lo ha hecho en respuesta al bombardeo de Washington a tres de sus petroleros en zonas tan importantes como la isla de Hark, desde la que exportan casi todo su petróleo.
15: Aquí en Europa, los enviados especiales de Estados Unidos están ya en Ucrania.
23: Y después de reunirse con Putin, que aseguró haberse sentido muy cómodo, la delegación estadounidense está ya en Kiev, donde se reúnen a esta hora con Zelensky para intentar relanzar las negociaciones de paz entre ambos países.
15: Y también hoy la Unión Europea visita Groenlandia.
23: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visita la isla que pertenece a Dinamarca. Lo hace para que a Trump, que ha amenazado con controlar el territorio estratégico del Ártico, le quede claro que la Unión Europea apoya a Groenlandia.
15: Son los titulares de un domingo 6 de septiembre, que vuelve a ser de calor, en algunos puntos incluso de mucho calor, y de nuevo vemos tormentas por el norte, aunque más escasas y más dispersas que ayer. Javi Llaneza, buenas tardes.
24: Buenas tardes. Para las próximas horas se esperan tormentas en puntos de Cantabria, La Rioja y Castilla y León, con cielos nublados en la mitad este y en el sur del país y poco nubosos o despejados en el resto de la península. Será un domingo muy caluroso en buena parte del país y Baleares, con fuertes vientos en Canarias y con Andalucía, Cataluña y País Vasco en aviso naranja. En Badajoz, Córdoba y Sevilla llegarán a los 39 grados, mientras que Lleida alcanzará los 40. En el norte, temperaturas más bajas, en especial en Asturias y Cantabria, donde no se superarán los 25 grados.
15: Eso del tiempo y en los deportes, el Barça juega esta tarde y tenemos además malas noticias para Fernando Alonso. Juan Marín, buenas tardes.
25: Muy buenas. El FC Barcelona puede convertirse en líder en solitario de Liga si consigue ganar al Valencia en Mestalla a partir de las 4 y cuarto. En segunda división tenemos en directo ahora mismo el Eibar 0, Granada 0, y a partir de las 3 comienza la 15ª etapa en la Vuelta con Enric Mas como líder y el Gran Premio de Monza, en el que Alonso partirá desde el pit lane tras cambiar el motor.
15: Empieza hora 14 en la cadena SER, 2 y 5 de la tarde, 1 y 5 en Canarias.
26: Hora 14 a Cataluña. Gemma Alegrí.
27: Bona tarda. Un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç on se tenen trastorns com el de l'espectre autista o el dèficit d'atenció.
28: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
27: En ple debat sobre l'escola inclusiva i a menys de 48 hores de l'inici d'un nou curs a Ser Catalunya, posem el focus en l'augment d'alumnes amb necessitats educatives especials. Un augment que també ha fet créixer els temps d'espera per obtenir un diagnòstic. Els estudiants de grau avisen. Si la crisi de l'habitatge no fa un gir de 180 graus, no podran anar a la universitat. I no serà pels preus d'aquesta, sinó pels preus del lloguer.
29: No em trobo, és impossible. Una habitació molt petita, un preu desorbitat i potser coses que es queien a trossos.
30: No busques que sigui un superàtic o amb piscina i amb gimnasos. Busques un lloc on poder dormir en tranquil·litat.
31: I sí, molts cops he dit això.
27: Tercer dia consecutiu de temperatures fregant o superant els 40 graus. Més d'un centenar de municipis catalans de 17 comarques estan en perill extrem d'incendi, uns 300 en risc molt alt. Hi ha, a més, dos parcs naturals tancats a la demarcació de Lleida. En aquest context d'altíssimes temperatures i platges plenes, tres persones han mort ofegades en les últimes hores. Avui, que en aquest informatiu anirem fins a Manresa.
32: Aquest últim fet ha generat una situació de molta més crispació per el que s'ha anat acumulant aquests darrers anys, pel que patim els manresans. tant, ho pateixen altres ciutats. De la mateixa manera que produeix una punta, es pot tornar a baixar.
27: 6 dies després de la mort de Carles Vilajosana, la ciutat continua commocionada. Dels esports, el Barça pot col·locar-se líder de la Lliga aquesta tarda si guanya el València a Mestalla, el mateix dia que l'Espanyol buscarà retrobar-se una victòria davant del Sevilla. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en Dani Punt i Prats al control. Escolteu l'Hora 14.
26: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
27: Quan falten menys de 48 hores perquè comenci el nou curs escolar, encara regna la incertesa sobre com serà aquest inici de curs. El que sí que sabem és que hi ha una vaga convocada pel primer dia de classe i que a hores d'ara tot apunta que tirarà endavant. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ho assegurava aquesta mateixa setmana a l'Aquí Catalunya.
0: De l'1 al 10, quantes probabilitats hi ha que es desconvoqui la vaga pel primer dia de curs?
1: 1. No, aquesta vaga tirarà endavant, no hi ha temps.
27: D'aquesta manera, tot i la reunió de dijous passat, ha quedat clar que la negociació entre els sindicats i el Departament d'Educació continua enrocada. Doncs bé, en aquest context, avui a SER Catalunya expliquem que un de cada quatre infants menor de 6 anys ha passat per un centre d'atenció precoç de la Generalitat, és a dir, per un centre on s'atenen trastorns de desenvolupament, com ara el trastorn de l'espectre autista o el dèficit d'atenció. En 10 anys, la xifra s'ha disparat un 50%. Èlia Pijuan, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
27: Elia, quins són els motius que expliquen aquest creixement?
2: Principalment ha millorat la detecció dels casos, sobretot entre els infants més petits, que des de fa temps són diagnosticats abans d'arribar a l'escola. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva del Departament d'Educació en declaracions a SER Catalunya.
4: Creiem que hi ha una detecció molt bona actualment i que això fa que hi hagin més casos perquè hi ha una bona detecció i hi ha una detecció primerenca molt important.
2: Des de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, Gemma Garcia també apunta a l'auge de la criança sobreprotectora per part de les famílies, impulsada per les publicacions a les xarxes socials.
5: Hem entrat en unes dinàmiques de criança que a vegades afavoreixen la sobreprotecció d'una exposició de missatges que condicionen la mirada que tenen les famílies sobre la criança a les xarxes socials i que això també pot repercutir, evidentment, en un increment de la demanda.
2: Segons les dades, un de cada quatre infants escolaritzats l'any passat entre els 0 i els 6 anys van ser atesos en aquests centres especialitzats. El 2021 en van ser més de 44.200 i el 2025 gairebé 57.000.
27: Més infants atesos vol dir també més temps d'espera per tenir un diagnòstic. La mitjana actualment és de 40 dies, són 7 més que l'any passat.
2: Sí, quan la mitjana de dies d'espera era de 33 dies. Fa dos anys, el 2024, el temps d'espera també se situava en 40 dies. Segons Garcia, presidenta de la Unió Catalana d'aquests centres, cal atendre els infants quan i com toca per reduir les llistes d'espera. També reclama més recursos per part de les administracions públiques.
5: Evidentment que les llistes d'espera, que les freqüències, que les cobertures han de millorar i considerem que els recursos per part del Departament de Drets Socials i Inclusió ha d'estar ajustat a aquestes necessitats per continuar garantint un servei de qualitat a tots els infants i les famílies que així ho necessitin.
2: Malgrat tot, el nombre de CDIAPs existents no ha variat gaire en els darrers anys. Respecte al curs passat, se n'han creat 6 de nous. Actualment, 1.800 professionals treballen en els 103 centres existents a Catalunya i a cada un d'ells li corresponen 30 nens.
27: Una d'aquestes famílies ateses pels CDIAPs és la d'en Tiago, un nen de 6 anys diagnosticat amb trastorn de l'espectre autista.
2: Els pares d'en Tiago expliquen que el procés va ser dur.
6: Al principio fue muy duro, ¿no?, el diagnóstico de él, pero bueno, poco a poco lo hemos aceptado con ayuda de terapeutas.
2: Però reconeixen que gràcies als experts ara poden entendre millor el seu fill.
6: Tiago ha mejorado un montón, hoy en día pues podemos ir a más sitios, está como más tranquilo, se sostiene más, lo entendemos mejor.
2: Malgrat tot, asseguren que els hauria agradat que en Tiago pogués continuar vinculat al CDIAP. Com que ja ha complert els 6 anys, l'han derivat al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil.
27: Elia, gràcies.
2: A vosaltres.
27: 2:11 de la tarda.
7: Vamos a tener probablemente estudiantes de primera, estudiantes de segunda y estudiantes que ni siquiera llegaron a ser estudiantes porque no pueden pagarse la universidad. No pueden pagarse la universidad porque no pueden pagar el alquiler.
27: És l'avís de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques. Els preus dels lloguers en ciutats com Barcelona ja impedeixen als joves viure al lloc on estudien. Malgrat ser conscients de la problemàtica, les universitats catalanes, de moment, Pau Puig, no es plantegen prendre mesures.
8: Des de la coordinadora de representants d'estudiants de les universitats públiques adverteixen que si la crisi de l'habitatge no va menys, cada vegada seran més els joves que no podran accedir a la universitat. No pels preus d'aquesta, sinó perquè no poden pagar pagar-se el pis. Marta Gómez és la directora de Relacions Institucionals del CREUP.
7: Estamos ante la disyuntiva de que nosotros entendíamos y todos seguimos entendiendo la universidad como un ascensor social, pero en el momento en el que va a haber estudiantes que no van a poder optar porque no pueden pagarse un alquiler o una vivienda, ese ascensor social se está rompiendo.
8: Per aquest motiu, des de l'entitat demanen més residències públiques. Segons la directora del CREUP, els equips directius de les universitats comencen ara a adonar-se de la problemàtica.
7: Ja han vist que el problema de vivienda és un problema real. I aunque las universidades van lentas y con la infrafinanciación que sufren, es cierto que probablemente no puedan hacer todo lo que quisieran, si hay varias universidades que ya han empezado a realizar medidas como bolsas de alquiler para su estudiantado universitario.
8: Malgrat tot, des de les universitats catalanes no han pres cap mesura més enllà de les ja existents. A la Universitat Autònoma de Barcelona ofereixen la Vila Universitària, que té més de 2.000 places d'allotjament repartides en els apartaments. Nelly de Falcó n'és la directora.
3: Els estudiants que marxen de Vila, doncs aquest any doncs no han marxat tant i ens han renovat més els contractes, amb la qual cosa hem tingut menys places dedicades als estudiants de nou accés.
8: Ni la Universitat Pompeu Fabra ni la Universitat de Barcelona tenen residències pròpies, només una pàgina web per orientar els alumnes a l'hora de buscar pis.
9: Vaig començar a buscar per Idealista a l'àrea metropolitana dels voltants, però no em trobo, és impossible.
29: Una habitació molt petita, la qual amb prou feines que havia un llit i un escriptori molt petit, un preu desorbitat.
27: Són els testimonis d'alguns estudiants que aquest estiu han intentat trobar pis a Barcelona. De mitjana, llogar-ne un val 1.100 euros, Àlex Calatrava.
10: Són desenes els estudiants que després de passar-se tot l'estiu buscant allotjament s'han adonat que no poden assumir el cost d'una habitació ni d'un pis a Barcelona ni tampoc als municipis de l'entorn. A la capital catalana el preu mitjà d'una habitació ronda els 600 euros segons la consultora especialitzada Life for Life. El problema, però, no és només el preu. Alguns estudiants també s'han trobat amb estafes i irregularitats.
29: Era un pis a Badalona, molt petit, dubto molt que tingués cèdula d'habitabilitat. En un principi ho volien fer tot en negre i es vaig dir que jo, si m'anava a un pis, jo que necessitava era demanar l'ajuda del lloguer.
9: Em van estafar 50 euros un noi que em va dir que tenia una habitació al Poblenou. Vaig parlar amb ell i tot, em va passar les fotos, vam quedar un dia, però al cap d'una setmana no em va tornar a escriure.
10: Són en Joan i en Mohamed, alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Els estudiants lamenten també que no tenir pis a Barcelona els comporta perdre hores d'estudi i de socialització.
11: Hi ha moltes coses que, com veig lluny, no puc acudir i sí que m'agradaria. Altres que m'he de buscar la vida per trobar on dormir, si és que vull anar.
12: Jo el meu últim bus és a les 8 i mitja. I el quadripassat les meves classes acabaven a les 8, 9. No em saltava la classe per poder arribar al bus o li demanava a algú que em deixés quedar-me.
10: Són la Irene i la Núria de l'Alt Penedès i del Vallès Oriental, respectivament, i alumnes del campus Diagonal Besòs de l'UPC.
27: Un quart de 3 de la tarda, més d'un centenar de municipis es troben avui amb un risc d'incendi extrem per les altes temperatures. Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, mentre les comarques de l'Ebre i de Ponent, Xavier Balló, hi ha alerta taronja per la calor.
13: 17 comarques tenen avui risc extrem d'incendi en diversos punts a Catalunya, des del Baix Llobregat, passant pel Bages, l'Anoia, també a l'Alt Urgell o al Pallars Jussà, la Noguera, el Segrià i les comarques del sud, com el Priorat, la Ribera d'Ebre o Terra Alta. De fet, com a mesura de prevenció, els agents rurals han restringit l'accés a alguns espais naturals, com per exemple la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera, amb controls que s'estan fent tant a peu com en helicòpter, una restricció que es preveu mantenir també demà dilluns. Alicia Ballant és cap de guàrdia dels agents rurals.
14: Ens preocupa aquesta zona especialment perquè les condicions meteorològiques han estat adverses durant aquests mesos de juliol, agost i el que portem de setembre. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs tampoc ajuda perquè és baixa, encara es manté amb una humitat relativament baixa.
13: A la resta del país hi ha gairebé 300 municipis més amb risc d'incendi alt a les 4 demarcacions catalanes.
27: Avui tornem a avançar la previsió del temps. Núria Saró, sembla que a partir de dimarts podrien arribar bones notícies.
16: Hola, molt bona tarda. Ja es veu el final d'enquesta calorada. Serà dimecres quan les temperatures cauran en picat i les màximes voltaran els 30 graus. Això sí, atenció, que hi haurà ruixats intensos, tempestes que podran ser fortes i el vent també serà fort. En canvi, avui seguim parlant de tranquil·litat, alguns núvols que van entrant per l'oest i seguim amb temperatures molt altes. Es podrien bater alguns rècords. Les màximes a la costa es mouran entre els 30 i 35 graus i a l'interior entre els 35, 40, inclús es podran superar els 40.
15: graus. Demà dilluns i dimarts les temperatures comencen a baixar lleugerament i tindrem en general pocs núvols. I si aquesta tarda voleu aprofitar per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar està al voltant dels 25 graus a la Costa Brava, 28 a la Costa Central i 27 a la Costa Daurada.
27: En aquest context, 3 persones han mort ofegades aquest dissabte a les platges catalanes. Des de l'inici de la temporada de bany ja són 26 les persones que hi han perdut la vida. És la xifra, Xavi, més alta registrada des del 2019.
13: Les últimes 3 víctimes són un home francès de 78 anys que va morir ahir a la tarda mentre es banyava a Lloret de Mar, un turista britànic que va saltar des d'un ferri en marxa que feia la ruta entre Cambrils i Salou, i un altre home francès de 69 anys que es va ofegar també ahir a la platja de Cala Rovellada, a Colera, a l'Alt Empordà, on no hi havia servei de vigilància. Des que va començar la temporada de bany, el 15 de juny, 26 persones han mort ofegades a les platges catalanes. Entre les dades dels últims anys destaquen especialment les del 2019, quan van ser aleshores 29 persones les que van perdre la vida a la platja.
27: I continuem al medi natural, perquè segons dades que avui expliquem a SER Catalunya, el nombre d'actuacions dels bombers al medi natural ja supera les 1.400. Són 163 més que l'any passat en aquestes mateixes dates. I atenció, perquè els bombers alerten que si bé fa uns anys els rescats i els salvaments es concentraven en determinats mesos l'any, el canvi climàtic, Pau, els obliga a actuar durant tot l'any.
8: Especialment els mesos de gener, abril i maig. Segons dades dels bombers, el 2025 van fer gairebé un 30% més d'actuacions que el 2019. Aquest 2026 la tendència continua a l'alça. Oriol Vilalta és el cap del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat.
17: Va consolidant una tendència que ja no només fem els pics d'actuacions en mesos consolidats com a l'estiu, sinó que es dona també a la resta de mesos.
8: On més treballen els bombers és a la muntanya, 935 rescats fins a finals d'agost, un 15% més que l'any passat, un canvi que atribueixen sobretot a una societat cada vegada més activa i més sana, que fa més activitat al medi natural. Els bombers adverteixen que és important dir on s'anirà abans de sortir i mirar la meteorologia.
17: Saber renunciar a la muntanya és una victòria, i el següent cap de setmana, el següent dia que tinguis festiu, el següent dia que tinguis disponibilitat, vas a intentar acabar el que havies començat.
8: Sobre un possible augment de rescats, els bombers asseguren que estan preparats.
27: La consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que el nou model de finançament pot tenir marge de millora si Junts accepta entrar en la negociació durant el tràmit al Congrés dels Diputats. En una entrevista avui al diari Ara, Romero demana realisme al partit de Puigdemont.
13: Romero avisa Junts que la seva contraproposta no pot ser el concert econòmic, ja que no té cap possibilitat de prosperar, i li demana que estudiï de quina manera podria millorar la proposta del govern espanyol, ja que considera que hi hauria marge de millora si s'impliquen.
18: Si hi ha voluntat, és evident que sí. Ara, no hi haurà un concert econòmic per Catalunya. Això jo crec que tothom ho sap, el govern d'Espanya també ho ha dit, és inviable. Ara bé, entre això, no, bloquejar i el nou model, doncs veurem si hi ha elements de millora. No? Jo crec que aquí Junts també ha de fer un treball tècnic-polític per veure quins són els elements que podrien millorar dins aquest model des del pragmatisme.
13: Admès que els socialistes van ser massa optimistes prometent la recaptació del 100% de l'IRPF en només un any, però que aniran avançant en la proposta.
27: I Foment del Treball demana que es garanteixi el futur de la planta de SEAT de Martorell malgrat les incerteses sobre el futur de la marca SEAT dins del grup Volkswagen. La patronal aplaudeix de moment el posicionament que han tingut tant la companyia com el representant sindical de la planta.
13: Foment defensa la continuïtat de la marca SEAT i confia que les condicions del mercat i les regulacions europees ho permetin, però posa la prioritat en que es garanteixi el futur industrial de la planta de Martorell i que, sigui quin sigui el projecte, es consolidin els 13.000 llocs de treball existents. Josep Sánchez Llibran és el president.
19: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
13: Defensa que la inversió de 10.000 milions d'euros que han fet per accelerar, s'ha fet per accelerar l'electrificació a Espanya, fa que l'aposta de Volkswagen per Martorelles i de SEAT

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
2: Set minuts i seran dos quarts de tres de la tarda, gairebé una setmana després de la mort de Carles Vilajosana, veí de Castellnou de Bages, de 45 anys, a Manresa, la ciutat continua commocionada. Els dos menors d'edat que els Mossos d'Esquadra van detenir per la seva presumpta relació amb el cas es troben en règim tancat, mentre la policia manté oberta la investigació. L'Aina Font, de Ràdio Manresa, explica l'impacte que el cas continua tenint a la ciutat.
3: L'assassinat de Carles Vilajosana ha tornat a posar Manresa al centre del debat sobre la inseguretat. Però per què aquests episodis tenen tant ressò a la ciutat? I per què fa temps que una part dels manresans percep que les coses van a pitjor? Valentí Junyent va ser alcalde de la capital del Bages durant 9 anys. Des de la seva experiència al capdavant de la ciutat, considera que no hi ha una única explicació per entendre aquesta percepció.
4: Aquest últim fet ha generat una situació de molta més crispació per el que s'ha anat acumulant aquests darrers anys, però el que patim els manresans ho pateixen altres ciutats. De la mateixa manera que produeix una punta, es pot tornar a baixar.
3: Junyent també apunta el ressò mediàtic que tenen aquests casos quan passen a Manresa, en detriment dels que són més positius.
4: És una ciutat que normalment no està en els mitjans, que per moltes activitats que s'hi facin i per molt que hi hagi elements per ser noticiables, tradició de Manresa de cara al País és de no sortir.
3: En una línia semblant s'expressa Salvador Redó, periodista i president de l'Associació Memòria i Història de Manresa.
5: Manresa és una ciutat important, que no està en l'imaginari col·lectiu del país com una ciutat aparador. Manresa continua sent aquella ciutat grisa.
6: Els manresans són uns insatisfets de la seva ciutat. Qualsevol problema es magnifica.
3: Les dades del Ministeri de l'Interior indiquen que la criminalitat registrada a Manresa va baixar un 6,8 el primer trimestre d'aquest any. Nora Miralles, membre del Moviment Popular Manresà, admet que, tot i les dades, és un fet que hi ha problemes que alimenten el malestar.
7: Aquesta sensació que té la gent d'inseguretat també pot venir de que hi ha hagut un augment de les violències socials. La gent té por, no surten de casa, no coneixen a les seves veïnes, deixen estereotips. La indignació és molt llaminera per a alguns mitjans, per a alguns grups polítics que no tenen cap recepta realista.
3: Una qüestió immensament complexa que a vegades oblida la part plena del got.
7: Manresa és una ciutat tremendament organitzada a nivell de lleure, de cultura popular i també a nivell polític i social i comunitari.
3: Sigui com sigui, el debat polític i ciutadà dels propers mesos està servit.
2: Atenció amb aquest cas, perquè la Generalitat haurà d'indemnitzar la família d'un noi de 21 anys que va morir en un accident de trànsit a la C-59 el 2021. 5 anys després dels fets, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó a la mare del jove que va denunciar l'estat en què es trobava la carretera.
8: En David va morir el 19 de novembre de 2021, després que el seu vehicle sortís de la via en un revolt tancat i caigués per un desnivell de 9 metres. Després de l'accident, la seva mare va presentar una demanda perquè, segons ella, si hi haguessin hagut prou elements de protecció a la carretera, era la mort del seu fill, es podria haver evitat.
9: S'acredita judicialment que no hi havia doncs, els manteniments oportuns en aquesta via, almenys en aquest punt concret, ni les senyalitzacions.
8: És Àngel Asso, advocat de la família, en declaracions a Ser Catalunya.
2: I a Barcelona, un home ha apunyalat 3 persones i després s'ha llançat per un quart pis aquest matí que està en estat crític.
8: Els fets han tingut lloc en un pis de la Gran Via de Barcelona, al districte de Sants Montjuïc, on viuen 3 homes. Un d'ells estava a l'habitació amb la seva parella, una dona, quan, per causes que encara s'investiguen, un dels seus companys de pis ha entrat a l'habitació i els ha ferit. El tercer company de pis també ha resultat ferit quan ha anat cap a l'habitació després de sentir en renou. Posteriorment, l'agressor s'ha autolesionat i s'ha precipitat al buit des del balcó. La policia manté obertes totes les hipòtesis i no en descarta cap.
2: A les Illes Formigues, al Baix Empordà, 3 persones han quedat ferides aquesta nit després d'enfonsar-se una embarcació.
8: Els bombers van rebre l'avís poc després de les 10 de la nit quan un vaixell de 14 metres d'eslora i amb 7 tripulants a bord va xocar amb unes roques a la zona de Freu de les Illes Formigues. En arribar al lloc, el vaixell estava pràcticament enfonsat i els 7 tripulants en un bot salvavides. Els afectats van ser evacuats al port de Palamós.
2: I a Reus, un motorista mort en un xoc amb un cotxe al centre de la ciutat.
8: L'accident va tenir lloc ahir a la tarda. El sistema d'emergències mèdiques va intentar reanimar el motorista,

0: però no va poder fer res per salvar-li la vida. La Guàrdia Urbana de Reus s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident.
1: Necessitem reforços a les rambles amb bogeria.
2: Hem passat algunes rambles, 5 ambulàncies.
3: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les rambles?
4: Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 ja és la millor estrena d'un film en català als cinemes. El dia de l'estrena la van veure 16.000 espectadors, arribant als 120.000 euros de recaptació. Mònica López, l'actriu que interpreta un agent dels Mossos d'Esquadra de Ripoll, ha dit això.
5: La crònica, minut a minut, hora per hora, del que va passar, han sigut molt respectuosos en el sentit que no hi ha amarguisme. No hi... És veritat que està explicat com si fos un thriller. El pòster, si el veieu, sembla un blockbuster, no? I sí, és tan clau de thriller.
0: És que ho és.
5: Però és tan respectuós i tot el que expliquem és veritat.
4: Són declaracions del Tot és Comèdia d'aquesta casa. Avui només ens queden els esports. Els esports que passen pel Barça, que pot ser líder aquesta tarda si guanya Mestalla davant del València. Nil Solà, bona tarda.
6: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. Doncs així és, el Barça serà líder de la primera divisió si guanya aquesta tarda contra el València Mestalla a partir d'un 4:15, un partit que podreu seguir en directe al Que Jugues Barça des de les 3 de la tarda, i ho fa en una convocatòria amb les novetats de Gavi i Gabriel Jesús, que són les novetats més enllà de que Lamine Yamal, finalment, tot i no entrenar-se ahir per un cop, podrà ser titular o no, ho decidirà Flick. El que està clar és que Lamine sí que pot jugar, però el més normal és que se'l reservi perquè el Barça afronta 5 partits en només 14 dies. Rafinha apunta a ser de nou el davanter centre titular. De moment, 3 jornades i 5 gols per al davanter brasiler. L'invent de Hansi Flick, que li ha sortit a la perfecció davant un rival al València que encara no ha guanyat aquesta temporada i que veurà com part de l'afició de Mestalla no entra fins al minut 19 per protestar contra la mala gestió del club. A partir d'un 4:15, Barça-València, València-Barça a Mestalla.
4: L'Espanyol, per la seva banda, juga a les 9 a l'RCD Stadium, Elena de Diego.
7: Els pericos buscaran la victòria per oblidar les dues últimes derrotes en el partit en què podria debutar Brian Zaragoza, el fitxatge estrella d'aquest mercat. El tècnic Manolo González ha reconegut que, tot i que li falta ritme, l'agafarà jugant. Avui torna la convocatòria i s'espera que a l'11 inicial Leandro Cabrera, després de 3 partits sancionat, i són baixa Gorosabel, Puado i Quique García. Serà la primera vegada que l'ara director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, s'enfronti en partit oficial al seu exequip, el Sevilla.
4: Gràcies, Helena. Amb la informació esportiva arribem a 2:15. Demà, hora 14, amb Joan Bofill. Que tingueu una bona tarda.